Tenim a Arbúcies una temperatura de 18 graus i una humitat del 93%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 18 graus i una humitat del 93%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 18 graus i una humitat del 93%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 18 graus i una humitat del 93%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 18 graus i una humitat del 93%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 18 graus i una humitat del 93%.

0: En punt les 8 del matí. Primer titular que estarà pel trànsit. Mariluz García, bon dia.
1: Hola, bon dia. Aturats a la P7 entre Constantí i Tarragona, direcció Barcelona. On hi ha un sol carril obert per un vehicle avariat. A l'autovia 2 a Castellbisbal, direcció Lleida, per accident. La ronda a dalt de Roquetes a la Vall d'Hebron en sentit Llobregat per obres i ronda litoral entre Diagonal Mar i la Barceloneta.
0: Alerta per la pluja intensa que pot caure sobretot a partir de les 2 del migdia al Prepirineu o al Pirineu i Ponent, que pot anar acompanyada de ventades i pedregades. Després de les inundacions aquest cap de setmana, Protecció Civil recorda que no s'han de creuar rius, rieres ni barrancs, ni tan sols si estan secs, perquè les crescudes poden ser sobtades. Reunió avui entre el Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes per coordinar l'enviament de vacunes a Ceuta. L'objectiu és frenar el contagi de malalties com la sarna o la tuberculosi entre els migrants que malviuen als carrers de la ciutat autònoma. Fins a 8 ministres compareixeran a partir de demà per explicar la gestió que el govern espanyol ha fet d'aquesta crisi migratòria. L'intercanvi d'atacs entre Rússia i Ucraïna han continuat aquesta matinada amb víctimes mortals en els dos bàndols. Al sud de Rússia, dos nens han mort i 9 persones més han quedat ferides després que les restes d'un dron impactessin contra una escola bressol. A Ucraïna, 3 persones han mort en un atac rus als afores de la ciutat de Kharkiv. La intel·ligència artificial penalitza els candidats més grans, les dones i els de nivell salarial més baix a l'hora de seleccionar-los per una feina. Ho assenyala una auditoria independent que ha analitzat 500.000 d'aspirants a ofertes de treball gestionades per l'agència Barcelona Activa, que depèn de l'Ajuntament. Satisfacció entre els municipis de l'entorn del Parc Natural dels Ports per les millores que Endesa ha fet a la xarxa elèctrica. Feia anys que tenien problemes en el subministrament cada cop que hi havia meteorologia adversa. Se'n beneficiaran 12.000 clients. I ha mort als 97 anys l'actriu nord-americana Vanni Levin. Era coneguda per les seves interpretacions a La La Land, Thelma i en sèries com Gilmore Girls. Levin no va complir el seu somni de ser actriu de Hollywood fins que es va jubilar, però a partir de llavors la seva carrera va ser molt prolífica. La sèrie Tota la verdad de mis mentiras i la pel·lícula Susurrant un hombre a Netflix són algunes de les novetats d'aquesta setmana a les plataformes. També destaca l'estrena de Matèria Oscura a Apple TV. Totes les novetats estan basades en novel·les d'èxit.
2: Esports.
0: Eudald Serra, bon dia.
3: Bon dia. El Barça s'estrena a la Lliga golejant l'Elche a domicili per 0-5 amb un doplet de Rafinha, un altre de Fermín i un gol de Dayemi. La notícia negativa del partit va ser la lesió de Gavi abans de la mitja part. També primera divisió, l'Atlètic de Madrid i el Villarreal van empatar 2. Julián Álvarez, que va jugar l'última mitja hora, va ser xiulat pels aficionats matalassers quan va entrar al camp. I a segona divisió, el Sabadell suma el segon empat consecutiu després d'empatar a 0 al camp del Castelló.
0: El temps, cel amb clarianes i núvols aquest matí migdia. Si ve de forma local, poden caure xàfecs a l'interior de les Terres de l'Ebre, a l'Alt Pirineu i a la Costa Daurada. Tarda més complicada, amb perill d'aiguats, pedregades i fortes ventades a moltes zones del Pirineu, l'interior i a la Catalunya central.
2: Trescat Info.
0: 8:04, us informe

Tenim a Arbúcies una temperatura de 18 graus i una humitat del 93%.

0: Bon dia, són les 9. Primer titular pel trànsit, equip viari, Mariluz García, bon dia.
1: Hola, bon dia. Queden encara aturades a l'autopista AP7 entre Constantí i Tarragona, en sentit nord, direcció Barcelona-Girona, on retiren un camió que ha perdut la cisterna carregada de nitrogen líquid i encara un sol carril obert a la circulació. A Barcelona, aturats a la Ronda a Dalt, entre Hort i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, a causa d'obres.
0: Alerta per la pluja intensa que pot caure sobretot a partir de les 2 del migdia al Prepirineu, al Pirineu i a Ponent, que pot anar acompanyada de ventades i de pedregades. Després de les inundacions aquest cap de setmana, Protecció Civil recorda que no s'han de creuar rius, rieres ni barrancs, ni tan sols si estan secs, perquè les crescudes poden ser sobtades. Aquesta setmana compareixeran al Congrés 8 ministres per donar explicacions de com s'està gestionant la crisi migratòria de Ceuta. Avui, el Ministeri de Sanitat es reuneix amb les comunitats autònomes per coordinar l'enviament de vacunes a la ciutat autònoma. Amb tot, la Moncloa descarta confinar els migrants per frenar la transmissió de malalties, tal com demana el Partit Popular. Almenys 5 morts en els atacs entre Rússia i Ucraïna de les últimes hores. El primer ministre britànic, Andy Burnham, és a Kiev en el seu primer viatge a l'exterior durant la visita, que coincideix amb la celebració del Dia de la Independència Ucraïnesa, i participarà amb Zelensky en la cimera de l'anomenada Coalició de Voluntaris. El govern torna avui a la feina després de les vacances d'estiu. Demà hi ha prevista la primera reunió del Consell Executiu i al cap de setmana faran unes jornades de treball al monestir de les Avellanes, a la Noguera. Entre els reptes més immediats hi ha el problema de Rodalies o el conflicte obert amb el sector educatiu, amb una vaga, recordem, convocada pel primer dia del curs. La intel·ligència artificial penalitza els candidats més grans, les dones i els de nivell salarial més baix a l'hora de seleccionar-los per a una feina. Ho assenyala una auditoria independent que ha analitzat 500.000 d'aspirants ofertes de treball gestionades per l'agència Barcelona Activa, que depèn de l'Ajuntament. Satisfacció entre els municipis de l'entorn del Parc Natural dels Ports per les millores que Endesa ha fet a la xarxa elèctrica. Feia anys que tenien problemes amb el subministrament cada cop que hi havia meteorologia adversa. Se'n beneficiaran 12.000 clients. I ha mort als 97 anys l'actriu nord-americana Bonnie Levin. Era coneguda per les seves interpretacions a La La Land, Thelma i en sèries com Gilmore Girls. Levin no va complir el seu somni de ser actriu de Hollywood fins que es va jubilar, però a partir de llavors la seva carrera va ser molt prolífica.
2: Esports. El Barça s'estrena a la Lliga golejant l'Elche a domicili per 0-5 amb un doplet de Rafinha, un altre de Fermín i un gol de Dejemi. La notícia negativa del partit va ser la lesió de Gavi abans de la mitja part. També a primera divisió, l'Atlètic de Madrid i el Villarreal van empatar 2. Julián Álvarez, que va jugar l'última mitja hora, va ser xiulat pels aficionats matalassers quan va entrar al camp. I a segona divisió, el Sabadell suma el segon empat consecutiu després d'empatar 0 al camp del Castelló.
0: I el temps, les nuvolades tornaran a durar ruixats i tempestes que poden ser fortes aquesta tarda al Pirineu, Ponent i la Catalunya Central. També poden afectar la zona del litoral.
3: FM. Tenim a Arbúcies una temperatura de 18 graus. I una humitat del 93%.

0: amics i residents arbúcies, comença temporada i ho fa per tot l'UAM. Es presenten d'incògnit al Museu Etnològic del Montseny, la Gabella, el proper 5 de setembre. En rigorós directe estarà obert al públic que vulgui venir. Passa-ho a tots els del grup. A lo millor donen unes galetes al personal. Recorda, a partir de 11:15 del matí del 5 de setembre a la Gabella. Nova temporada d'Amics i Residents. Gran presentació. Ens veiem allà. Salut! Apa!
1: S'ha acabat d'endrejar. Torna tot l'equip del programa amb moltes ganes i en una temporada que promet moltes emocions, presències i sorpreses. Esteu convidats. 5 de setembre, a la Gabella, a partir de 11:15 del matí. Presentació de la 19a temporada. Us esperem.

En punt les 10 del matí. El sindicat majoritari d'Educació, l'USTEC, dona per fet que el primer dia del curs hi haurà vaga. La seva portaveu, en unes declaracions al matí de Catalunya Ràdio, afirma que el govern no s'ha reunit amb ells des del mes de juliol. Reclamen un calendari per desplegar l'escola inclusiva, les aules d'acollida i la protecció de l'escola en català. Alerta per la pluja intensa que pot caure sobretot a partir de les 2 del migdia al Prepirineu, al Pirineu i Ponent, que pot anar acompanyada de ventades i pedregades. Després de les inundacions aquest cap de setmana, Protecció Civil recorda que no s'han de creuar rius, rieres ni barrancs, ni tan sols si estan secs, perquè les crescudes poden ser sobtades. El govern espanyol acusa el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de voler generar angoixa a Ceuta i buscar confrontació amb la seva proposta de confinar els migrants malalts que van arribar al juliol. Avui l'executiu reuneix les comunitats autònomes per demanar-los que cedeixin vacunes a la ciutat autònoma. L'intercanvi d'atacs entre Rússia i Ucraïna ha continuat aquesta matinada amb víctimes mortals en els dos bàndols. Al sud de Rússia, dos nens han mort i 9 persones més han quedat ferides després que les restes d'un dron impactessin contra una escola bressol. A Ucraïna, 3 persones han mort en un atac rus als afores de la ciutat de Kharkiv. Barcelona lidera el rànquing estatal del preu pel lloguer d'una habitació en un pis compartit, en demanen 600 euros al mes de mitjana, quan al conjunt de l'Estat aquesta xifra se situa al voltant dels 425. Ho diu el portal immobiliari Idealista, que també recull que l'interès per aquest tipus de lloguer s'ha disparat sobretot a Girona. La intel·ligència artificial penalitza els candidats més grans, les dones i el nivell salarial més baix a l'hora de seleccionar-los per una feina. Els Mossos d'Esquadra busquen 3 joves, perdoneu, que dissabte a la matinada van agredir sexualment una noia al Picat del Segrià.

0: Eudald Serra, bon dia.
1: Bon dia. El Barça s'estrena a la Lliga golejant l'Elche a domicili per 0-5 amb un doblet de Rafinha, un altre de Fermín i un gol de Adeyemi. La notícia negativa del partit va ser la lesió de Gavi abans de la mitja part. També a primera divisió, l'Atlètic de Madrid i el Villarreal van empatar 2. Julián Álvarez, que va jugar l'última mitja hora, va ser xiulat pels aficionats matalassers quan va entrar al camp. I a segona divisió, el Sabadell suma el segon empat consecutiu després d'empatar 0 al camp del Castelló.
0: Les nuvolades tornaran a donar ruixats i tempestes que poden ser fortes aquesta tarda al Pirineu Ponent i la Catalunya Central. També poden afectar la zona del litoral. La temperatura es mantindrà sense canvis.
2: Trescat Info.
0: 10 i pràcticament 4 minuts, us informe Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. USTEC dona per feta la vaga educativa del primer dia de curs. El sindicat denuncia que no hi ha hagut cap avenç ni cap contacte amb el govern des del mes de juliol i veu molt complicat que la situació es pugui resoldre.
3: Ràdio Arbúcies 107.6 FM.
4: La banda sonora del teu dia.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 23 graus i una humitat del 62%.

0: Escolta'ns per internet i també els dispositius Alexa amb la millor qualitat de so.
1: Radio Arbúcies, 107.6 FM.
2: I sovint, en fer-se fosc, de lluny m'arribarà una cançó. 29 d'agost, a 8:15 del vespre. En fer-se fosc és una proposta que es va iniciar amb èxit l'any 2025 a Junet i que el darrer dissabte d'agost vol convidar la gent veïna, permanent, temporal o ocasional d'Arbúcies a fer el tancament de l'estiu i del període de vacances. Un concert que comença a 8:15 i que acompanya amb música la llum del sol que es va fonent, canviant el color del cel, de les muntanyes, fins que, en fer-se fosc, arriba la nit. Mujer. Aquesta és la segona edició

i gaudirem d'un concert dels sons més autèntics de Cuba, com el son, el mambo, la guaracha, el cha-cha-cha i el bolero. Un concert de ritmes caribenys amb els temes més emblemàtics. Quizás, quizás, piel canela, guantanamera, perfidia o frenesí. Un concert de Thelma Rojas, la reina cubana del bolero, acompanyada de la Selva Big Band, reconvertida en una orquestra de música llatina que ens oferiran un viatge per la música cubana. Recordeu, en Fer-se fosc a partir de 2:15 al proper 29 d'agost a Joanet. No us ho podeu perdre.

0: Bon dia, en punt. Són les 11. El sindicat majoritari d'educació, la USTEC, dona per fet que el primer dia del curs hi haurà vaga. La seva portaveu, en unes declaracions al matí de Catalunya Ràdio, afirma que el govern no s'ha reunit amb ells des del juliol. Reclamen un calendari per desplegar l'escola inclusiva, les aules d'acollida i la protecció de l'escola en català. Els municipis més afectats per les pluges de dissabte reclamen millores estructurals per evitar els estralls que provoquen les inundacions. Les comarques del Baix Penedès i el Tarragonès intenten recuperar la normalitat com poden, alhora que busquen solucions per evacuar millor l'aigua i evitar que s'acumuli en càmpings, aparcaments i habitatges. El govern espanyol acusa el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de voler generar angoixa a Ceuta i buscar confrontació amb la seva proposta de confinar els migrants malalts que van arribar al juliol. Avui l'executiu reuneix les autonomies per demanar-los que cedeixin vacunes per a Ceuta. Almenys 5 morts en els atacs entre Rússia i Ucraïna de les últimes hores. El primer ministre britànic Andy Burnham és a Kiev en el seu primer viatge a l'exterior. Durant la visita, que coincideix amb la celebració del Dia de la Independència Ucraïnesa, participarà amb Zelensky en la cimera de l'anomenada Coalició de Voluntaris. La collita d'ametlla s'avança 10 dies a les comarques de Lleida a causa de la calor. Els productors preveuen una bona campanya similar a la de l'any passat i mantenen els preus, uns 5 euros amb 30 cèntims per quilo d'ametlla sense closca. Barcelona lidera el rànquing estatal del preu per al lloguer d'una habitació en un pis compartit. En demanen 600 euros al mes de mitjana. Quan al conjunt de l'estat aquesta xifra se situa al voltant dels 425. Ho diu el portal immobiliari Idealista, que també recull que l'interès per aquest tipus de lloguer s'ha disparat sobretot a Girona. La sèrie Toda la Verdad de Mis Mentiras i la pel·lícula Susurrant un hombre a Netflix són algunes de les novetats d'aquesta setmana a les diferents plataformes. També destaca l'estrena de Matèria Oscura a Apple TV. Totes les novetats estan basades en novel·les d'èxit. Titulars d'esports.
1: Esports. El Barça debuta a la Lliga amb una golejada al camp de l'Elx per 0-5. Mentrestant, avui li han de fer més proves a Gavi després de fer-se mal ahir al genoll dret poc abans de la mitja part del partit. La segona jornada de Lliga de Primera es tanca avui amb dos partits més. Osasuna Llevant i Màlaga Deportivo de la Corunya. I a segona divisió, l'extrem ucraïnès del Girona, Sigankov, té una oferta de l'Ajax que segurament acceptarà. Ahir el Sabadell va sumar el segon empat consecutiu després d'aconseguir un 0-0 al camp del Castelló.
0: Últim titular del temps, tarda de tempestes que poden ser fortes a les comarques de Ponent, l'Alt Pirineu i l'Aran, però que poden descarregar qualsevol indret del país. La temperatura baixarà sobtadament després de les pluges.
2: 3CAT Info.
0: Bon dia, passant 4 minuts pràcticament de les 11 del matí. Soc la Nàtia Dell i us acompanyaré fins al punt de les 12.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
3: Sintonitza Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
4: La teva veu, la teva ràdio.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 26 graus i una humitat del 46%.
6: There was a story

0: Data: 5 de setembre. Lloc: La Gavella. Hora: 11:45 del matí. Assumpte: presentació de la 19a temporada de Amics i Residents Arbúcies.
1: S'ha acabat d'endrejar. Torna tot l'equip del programa amb moltes ganes i en una temporada que promet moltes emocions, presències i sorpreses. Esteu convidats. 5 de setembre, a la Gavella, a partir de 11:45 del matí. Presentació de la 19a temporada. Us esperem.

0: Ampun les 12 del migdia. Barcelona lidera el rànquing estatal del preu pel lloguer d'una habitació en un pis compartit. En demanen 600 euros al mes de mitjana, quan al conjunt de l'Estat aquesta xifra se situa al voltant dels 425. Ho diu el portal immobiliari Idealista, que també recull que l'interès per aquest tipus de lloguer s'ha disparat sobretot a Girona. El sindicat majoritari d'educació, l'USTEC, dona per fet que el primer dia del curs hi haurà vaga. La seva portaveu, en unes declaracions al matí de Catalunya Ràdio, afirma que el govern no s'ha reunit amb ells des del mes de juliol. Reclamen un calendari per desplegar l'escola inclusiva, les aules d'acollida i la protecció de l'escola en català. Els municipis més afectats per les pluges de dissabte reclamen millores estructurals per evitar els estralls que provoquen les inundacions. Les comarques del Baix Penedès i el Tarragonès intenten recuperar la normalitat alhora que busquen solucions per evacuar millor l'aigua i evitar que s'acumuli en càmpings, aparcaments i habitatges. El govern espanyol acusa el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de voler generar angoixa a Ceuta i de buscar confrontació amb la seva proposta de confinar els migrants malalts que van arribar al juliol. Avui l'executiu reuneix les autonomies per demanar-los que cedeixin vacunes a la comunitat autònoma, a la ciutat autònoma, volíem dir. La intel·ligència artificial penalitza els candidats més grans, les dones, i els de nivell salarial més baix a l'hora de seleccionar-los per a una feina. Ho assenyala una auditoria independent que ha analitzat mig milió d'aspirants a ofertes de treball gestionades per l'agència Barcelona Activa, que depèn de l'Ajuntament. I ja és a presó l'home detingut a l'aeroport de Barcelona amb 31 quilos de cocaïna que transportaven 26 plaques distribuïdes per l'equipatge. L'home sortia d'un vol procedent de Mèxic i va cridar l'atenció de la policia pel seu nerviosisme. Ingressen també a presó els tres detinguts per haver robat més de 3.000 metres de cable de fanals i arquetes de Figueres. Van deixar sense llum diversos carrers, alguns dels quals encara no l'han pogut recuperar. I la collita d'ametlla s'avança 10 dies a les comarques de Lleida a causa de la calor. Els productors preveuen una bona campanya similar a de l'any passat i mantenen els preus uns 5 euros amb 30 cèntims per quilo d'ametlla seca sense closca.
1: Esports.
0: Eudald Serra, bon dia.
2: Bon dia. El Barça debuta a la Lliga amb una golejada al camp de l'Elx per 0-5. Mentrestant, avui li han de fer més proves a Gavi després de fer-se mal ahir al genoll dret poc abans de la mitja part del partit. La segona jornada de Lliga de Primera es tanca avui amb dos partits més, Osasuna-Llevant i Màlaga-Deportivo de la Corunya. I a segona divisió, l'extrem ucraïnès del Girona, Sigankov, té una oferta de l'Ajax que segurament acabarà acceptant. Ahir el Sabadell va sumar el segon empat consecutiu després d'aconseguir un 0-0 al camp del Castelló.
0: Atenció als ruixats i tempestes aquesta tarda al Pirineu i l'interior, en alguns punts del Prepirineu i la cara sud del Pirineu, especialment al nord del Montsec, podrien ser d'intensitat torrencial amb registres que superin el llindar dels 40 litres per metre quadrat en mitja hora. De cara al vespre, algunes d'aquestes precipitacions s'acostarien al prelitoral i de manera més dispersa a la costa. Baixarà la temperatura allà on descarregui la pluja.
3: Ràdio Arbúcies.
4: 107.6
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 28 graus i una humitat del 50%.

dat se jubloaște. I pel camí que du a ponent el sol fenissa per amagar-se. Però el temps obscur ho sé vençut

0: Ciumanes!
1: El proper 8 de setembre a les 7 del vespre a Can Cassó, la Regidoria de Cultura d'Arbúcies presenta un assaig obert de l'obra Emboscadura, del grup Colectivo Ameno. És una companyia resident a Naus Aiats i que aquest any ha estat seleccionats per participar en la Fira del Teatre de Tàrrega. Crítica i humor en un viatge delirant on la bogeria i la poesia es donen la mà. Clown, bosc i dissidència. A través dels clowns, la natura té veu i no té cap intenció de callar. Dos arbres desesperats decideixen passar a l'acció, sortir del bosc per donar un missatge als éssers humans. La seva intenció serà emboscar-los i animar-los a plantar-se.

Recordeu, 8 de setembre, a les 7 del vespre, a Can Cassó, assaig obert de l'obra Emboscadura del grup col·lectiu Ameno. No us ho perdeu.

0: Bon dia. En punt, és la una del migdia. Protecció Civil preveu pluges torrencials durant les pròximes hores, especialment a l'oest i al nord de Catalunya. Alguns dels episodis poden anar acompanyats de vent i de pedra. De moment, es descarta enviar un es alert a la població perquè el risc no és tan elevat, segons ha dit en una entrevista a 3Cat Info, Xavier Mar Ramon, cap de Guàrdia de Protecció Civil. Els municipis més afectats per les pluges de dissabte reclamen millores estructurals per evitar els estralls que provoquen les inundacions. Les comarques del Baix Penedès i el Tarragonès intenten recuperar la normalitat i busquen solucions per evacuar millor l'aigua i evitar que s'acumuli en càmpings, aparcaments i habitatges. Barcelona lidera el rànquing estatal del preu per lloguer d'una habitació en un pis compartit. En demanen 600 euros al mes de mitjana, quan el conjunt de l'Estat aquesta xifra situa al voltant dels 425. Ho diu el portal immobiliari Idealista, que també recull que l'interès per aquest tipus de lloguer s'ha disparat sobretot a Girona. El sindicat majoritari d'educació, la USTEC, dona per fet que el primer dia de curs hi haurà vaga. La seva portaveu, en unes declaracions al matí de Catalunya Ràdio, afirma que el govern no s'ha reunit amb ells des del juliol. Reclamen un calendari per desplegar l'escola inclusiva, les aules d'acollida i la protecció de l'escola en català. El govern espanyol acusa el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de voler generar angoixa a Ceuta i de buscar confrontació amb la seva proposta de confinar migrants malalts que van arribar al juliol. Avui, l'executiu precisament reuneix les autonomies per demanar-los que cedeixin vacunes per a Ceuta. Almenys 8 morts en els atacs entre Rússia i Ucraïna de les últimes hores. El primer ministre britànic és aquí, fan el seu primer viatge a l'exterior, Andy Barnum. Durant la visita, que coincideix amb la celebració del Dia de la Independència ucraïnesa, participarà amb Zelensky a la cimera de l'anomenada Coalició de Voluntaris. Ingressen a presó els 3 detinguts per haver robat més de 3.000 metres de cable de fanals i arquetes a Figueres. Van deixar sense llum diversos carrers, alguns dels quals encara no l'han pogut recuperar. Tornar a pesar el cable de robat costarà uns 48.000 euros a l'Ajuntament de la capital de l'Alt Empordà.
1: Esports.
2: El Barça debuta a la Lliga amb una golejada al Camp de l'Ens per 0-5. Mentrestant, avui li han de fer més proves a Gavi després de fer-se ja mal al genoll dret poc abans de la mitja part del partit. La segona jornada de Lliga de Primera es tanca avui amb dos partits més, Osasuna-Llevant i Màlaga-Deportivo de la Corunya. I a segona divisió, l'extrem ucraïnès del Girona, Sigankov, té una oferta de l'Ajax que segurament acceptarà. Ahir el Sabadell, mentrestant, va sumar el segon empat consecutiu, després d'aconseguir un 0-0 al camp del Castelló.
0: I el temps, atenció als ruixats i tempestes d'aquesta tarda al Pirineu i a l'interior, en alguns punts del Prepirineu i la cara sud del Pirineu. Especialment al nord del Montsec, és on podrien ser d'intensitat torrencial, amb registres que poden superar el llindar dels 40 litres per metre quadrat en mitja hora. De cara al vespre, algunes d'aquestes precipitacions s'acostaran al prelitoral i de manera més dispersa a la costa. Baixarà la temperatura on descarregui la pluja.
1: 3Cat Info.
0: Ara passen 4 minuts de la 1.
3: Les cançons de la teva vida les escoltes aquí.
4: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 29 graus i una humitat del 41%.

0: amics i residents arbúcies, comença temporada i ho fa per tot l'UAM. Es presenten d'incògnit al Museu Etnològic del Montseny, la Gabella, el proper 5 de setembre. En rigorós directe estarà obert al públic que vulgui venir. Passeu a tots els del grup. A lo millor donen unes galetes al personal. Recorda, a partir de 11:15 del matí del 5 de setembre a la Gabella. Nova temporada d'Amics i Residents. Gran presentació. Ens veiem allà. Salut. Apa.
1: S'ha acabat Mandrejant. Torna tot l'equip del programa amb moltes ganes i en una temporada que promet moltes emocions, presències i sorpreses. Esteu convidats. 5 de setembre, a la Gabella, a partir de 11:15 del matí. Presentació de la 19a temporada. Us esperem.

0: Ràdio Arbúcies
1: 107.6
2: i sovint en fer-se fosc de lluny m'arribarà una cançó. 29 d'agost a 8:15 del vespre.
3: Nadie comprende lo...
2: En fer-se fosc és una proposta que es va iniciar amb èxit l'any 2025 a Junet i que el darrer dissabte d'agost vol convidar la gent veïna, permanent, temporal o ocasional d'Arbúcies a fer el tancament de l'estiu i del període de vacances. Un concert que comença a 8:15 i que acompanya amb música la llum del sol que es va fonent, canviant el color del cel, de les muntanyes, fins que, en fer-se fosc, arriba la nit.
3: Mujer.
2: Aquesta és la segona edició i gaudirem d'un concert dels sons més autèntics de Cuba, com el son, el mambo, la guaracha, el cha-cha-cha i el bolero. Un concert de ritmes caribenys amb els temes més emblemàtics. Quizás, quizás, Piel Canela, Guantanamera, Perfidia o Frenesí. Un concert de Telva Rojas, la reina cubana del bolero, acompanyada de la Selva Big Band, reconvertida en una orquestra de música llatina que ens oferiran un viatge per la música cubana. Recordeu, en fer-se fosc a partir de 8:15 el proper 29 d'agost a Joanet. No us ho podeu perdre.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Nova alerta del Servei Meteorològic de Catalunya pel risc de fortes tempestes aquesta tarda, que arriben acompanyades de pedregada, que pot arribar a ser forta. Preocupen especialment les comarques del Pirineu, també al nord del país, i Ponent, així com l'interior de Tarragona. S'avisa, a més, de pedra, que pot ser grossa. La previsió amb Lluís Mi Pérez, bon dia.
2: Bon dia. Pendents de les tempestes que ja descarreguen en alguns indrets. En aquests moments, per exemple, n'hi ha alguna de molt local però molt intensa, per exemple, cap al Segrià. També en d'altres contrades de Lleida, com és el cas de l'Alta Ribagorça, al nord de la Noguera, i cap a la Vall d'Aran. Immediatament ja aquestes tempestes, com a bolets, aniran apareixent a moltes altres comarques, sobretot les més fortes. A l'interior tarragoní, compta la Conca de Barberà, també al nord de Lleida, especial violència al voltant del Solsonès, i també a la capçalera del Ter i del Fluvià, però en aquest cas ja més avançada la tarda.
0: N'estem molt pendents, gràcies, Lluís Mi, perquè són xàfecs que arriben després dels aiguats, que han deixat destrosses importants a Roda de Barà i Creixell, al Tarragonès, i també al Vendrell, al Baix Penedès. L'alcalde d'aquesta última localitat, Kenneth Martínez, demana una reflexió de país sobre la gestió de les infraestructures per tal d'evitar inundacions.
3: Qui ha de fer un emissari de 200 metres aigües a dins del mar per abocar aigües pluvials és un ajuntament? Per l'aigua de la Nacional 340? És una pregunta. Jo la resposta la tinc clara,
0: En aquestes poblacions encara treballen en la retirada de fang i de residus, així com en resoldre les destrosses. A Roda de Barà, per exemple, uns 300 veïns es quedaran aquesta nit sense aigua per tal de dur a terme una reparació. És dilluns 24 d'agost de 2026 i tenim més titulars. El govern espanyol reivindica la seva gestió per la crisi migratòria a Ceuta i carrega contra el Partit Popular, Esther Minguell.
4: La ministra Elma Saiz ha criticat la proposta de confinar la ciutat per evitar la propagació de malalties infeccioses. Avui Sanitat celebra una reunió extraordinària amb les comunitats autònomes per demanar-los que facilitin vacunes.
0: Barcelona homenatja les víctimes de feminicidis amb una intervenció artística al barri del Born.
4: El projecte es pot veure en una paret mitgera i representa una escletxa que recull uns 150 noms de dones i infants que han patit violència masclista.
0: L'Associació de Micropobles de Catalunya denuncia el risc de paràlisi d'ajuntaments petits per l'arribada de nous secretaris i interventors habilitats per l'Estat.
4: Assumiran el càrrec a final de mes, però els pobles petits temen renúncies per no ser prou atractius pels nous funcionaris, ho alerta el president de l'Associació de Micropobles, Joan Solà.
5: Alguns d'aquests secretaris i secretàries, quan han vist doncs, la realitat que comporta ser secretari d'un micropoble, doncs no acaben de veure clar de dir que ells puguin continuar exercint la seva tasca en aquest ajuntament.
0: En cultura, l'Ajuntament de Tortosa ultima els detalls de les festes de la Cinta,
4: que començaran aquest dissabte amb la proclamació de les pubilles i hereus de la ciutat. Fins al 7 de juliol hi ha un programa farcit d'actes amb diverses novetats.
0: Pel que fa als esports, el Barça s'estrena a la Lliga amb golejada, Joan Barberà.
6: Triomf per 0 gols a 5 al camp de l'Elx en el primer partit dels Blaugrana a la competició domèstica. Doblet de Rafinha i de Fermín, i hem de destacar que la lesió de Gavi ha quedat només en un ensurt.
0: Al control de so hi tenim el Francesc Ávila, la redacció i coordinació, el José Gallardo i la Regina González. Passen 3 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El Servei Meteorològic de Catalunya avisa de l'arribada de noves tempestes a partir d'aquesta tarda, que poden anar acompanyades de forta pedregada, especialment a les comarques de Ponent, també al nord i al Pirineu, i atenció també al sud de Tarragona. S'alerta més d'una pedra especialment grossa, de més de 5 centímetres. Volem saber els detalls d'aquesta previsió. Lluís Mi Pérez, bon dia de nou.
2: Bon dia. La setmana comença amb dinamisme i és que hi ha molts núvols que a hores d'ara van creixent com a bolets i ja comencen a deixar alguns primers ruixats. De moment són molt locals, però alguns se n'estan produint cap al Camp de Tarragona, també al voltant de les Garrigues, l'Urgell i, per una altra banda, a l'Alt Pirineu Lleidatà. Són ruixats que, de moment, són molt isolats. Gran part de Catalunya fins i tot té clarianes i l'ambient és molt suau, xafogós, a més, arran de mar. Però compte, perquè el vent s'ha d'anar reforçant, fent que hi hagi també molt mala mar al llarg d'aquesta tarda i vespre, i també arribaran moltes més tempestes. Les més fortes, al nord de Lleida, també al Solsonès, cap a la banda d'Osona, Lluçanès, el Berguedà, el Ripollès, la Cerdanya i la banda de Montserrat, també les muntanyes de Prades. Al llarg de la tarda i de la vespre, sobretot, algun xàfec que arribarà fins a l'àrea de Barcelona i també la Costa Brava, però d'una forma més isolada. Sobretot, compta al nord de la Catalunya central i al nord de Lleida. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Doncs justament aquest matí l'equip de govern de l'Ajuntament del Vendrell ha fet balanç de les actuacions que s'han fet dissabte a la matinada en l'episodi de pluges extremes que ha afectat la localitat. L'alcalde Kenneth Martínez ha demanat que s'impulsin canvis estructurals a la gestió de les rieres i també de les infraestructures que dificulten el pas de les riuades, com ara, per exemple, la Nacional 340 o la via del tren. Ràdio al Vendrell, Marc Guitart.
7: Després de la reunió celebrada amb diferents cossos d'emergència de la vila i regidors de l'equip de govern, Martínez ha volgut traslladar a les administracions superiors la necessitat d'impulsar canvis estructurals en diferents infraestructures que actuen com a barrera davant del pas de l'aigua, especialment la Nacional 340 i la via del tren al seu pas per Coma-ruga.
3: Són fets reals on ja hem anat amb aquestes administracions i la resposta és aquesta que he dit, és que la carretera ja hi era. O construeix un emissari 200 metres fins a dins del mar i aboca les aigües pluvials.
7: El batlle del Vendrell creu que les respostes que fins ara han donat les administracions no són adequades en l'actual context de canvi climàtic, on calen actuacions i protocols supramunicipals.
3: Qui ha de fer un emissari de 200 metres aigües a dins del mar per abocar aigües pluvials és un ajuntament per l'aigua de la Nacional 340? És una pregunta. Jo la resposta la tinc clara, eh?
7: La intensitat de l'episodi d'aquest dissabte es pot comprovar amb el fet que en només 3 hores la policia local va rebre fins a 108 trucades de ciutadans sol·licitant els seus serveis.
0: De fet, els nuclis marítims al Vendrell recuperen encara a hores d'ara la normalitat després dels aiguats que encara us estàvem explicant. Els serveis municipals i els veïns i veïnes treballen conjuntament en la neteja de carrers, la retirada de fang i residus i la reparació dels desperfectes que han deixat les fortes pluges. Ràdio al Vendrell, Sílvia Martínez.
8: Sant Salvador, Coma-ruga i el Francàs van quedar afectats per l'acumulació d'aigua i aquest dilluns encara són ben visibles les conseqüències, sobretot al barri del Brisamar. Expliquen com viuen la situació les veïnes Isabel Soriano i Montserrat Ferrer.
9: Y siempre hay que salir a nado cuando cae una de esas, pero esta vez ha sido algo superior. Nosotros no dábamos abasto a coger colchas, toallas de baño para poder, porque no entraba, bueno, ya te digo, las puertas todas las de abajo, no puedo cerrar ni una.
10: Com aquesta vegada, jo només ho recordo potser fa uns 15-20 anys, potser 20.
8: Els serveis de neteja encara retiraven aquest dilluns restes de vegetació i altres residus acumulats als carrers, però també han estat els veïns i veïnes els qui s'han hagut de remengar per tornar a fer habitables les seves cases.
9: Porque te encuentras solo, después no han tenido la delicadeza de pasar siquiera la máquina.
8: L'hotel Maramar de Coma-ruga és un dels negocis que més ha patit les conseqüències dels aiguats, la inundació de l'aparcament ha malmès els vehicles dels turistes allotjats, alguns dels quals en resideixen a l'estranger.
0: I només uns quilòmetres més enllà, a Roda de Barà, al Tarragonès, uns 300 veïns es quedaran aquesta nit sense aigua a causa dels desperfectes causats per aquests xàfecs en un dels pous que abasteixen d'aigua al municipi. El consistori treballa per tornar a la normalitat, però alerta que els danys també afecten una bomba d'aigües brutes, cosa que obligarà a tancar una de les platges de la localitat. David Navarro, bon dia.
11: Bon dia. Amb el poble en festa major per la celebració de Sant Bartomeu, les brigades municipals treballen sense descans per retirar vehicles arrossegats per l'aigua i reparar desperfectes. Entre els principals danys hi ha l'afectació sobre un dels pous que abasteixen d'aigua al municipi. L'avaria, com ha explicat a la xarxa l'alcalde de Roda de Barà, Pere Virgili, no es podrà reparar fins demà i això provocarà talls del subministrament.
12: La peça que està avariat l'hem localitzat a València, però fins demà al matí no la podem anar a buscar. Per tant, tindrem una tarda nit segurament en una part del poble sense aigua.
11: Un altre efecte dels aiguats ha estat l'avaria d'una bomba d'aigües brutes. Els danys tindran conseqüències immediates.
12: D'aquí poca estona ja estarà sortint segurament aigua bruta als carrers. Segurament haurem d'acabar tancant una part de la platja, si així és, perquè aquesta estació de bombament està molt a prop d'una de les platges.
11: D'altra banda, Pere Virgili s'ha mostrat comprensiu amb les explicacions rebudes per la no activació de l'ES Alert la matinada de les pluges. L'alcalde pensa que el Centre de Coordinació d'Emergències va prendre la decisió que creia que era la dient en el moment dels xàfecs.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Entrem en matèria política. L'executiu espanyol reivindica la gestió que s'està fent de la crisi migratòria a Ceuta i ha carregat contra la proposta del Partit Popular de confinar la ciutat per evitar la propagació de brots de malalties infeccioses. Justament avui Sanitat celebra una reunió extraordinària amb les comunitats autònomes per demanar-los que facilitin vacunes. Aquesta tarda el vicepresident Carlos Cuerpo serà a la ciutat autònoma. Lluís Mata.
13: El govern espanyol està atenent a Ceuta uns 4.000 migrants al dia i calcula que més de la meitat, uns 2.500, són menors. Aquí s'està fent un acompanyament i seguiment amb els serveis sociosanitaris. Així ho ha explicat la ministra d'Inclusió, Elma Saiz, en una entrevista a Televisió Espanyola. Saiz ha deixat clar que no hi ha cap dada que sostingui un risc sanitari a la ciutat autònoma. En aquest sentit, ha acusat el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijó, d'actuar amb una greu irresponsabilitat i li ha recordat que si hi ha alguna cosa contagiosa, aquesta és la xenofòbia.
14: Muestra la grave irresponsabilitat. Mire, Ceuta no necessita generar angustia, generar miedo, para intentar quizás efectivamente que esa respuesta que yo le digo que tiene que ser desde la legalidad y la humanidad sea desde otros puntos que no comparto para nada. Ceuta, el señor Feijóo ha ido a Ceuta no a proponer soluciones, sino a propagar precisamente y a extender la angustia en una sociedad ceutí con la que comparto, con la que empatizo, con la que he hablado yo en la semana que he estado y, por cierto, también, por supuesto, voy a volver.
13: Aquesta mateixa setmana arrenca el curs polític i, sens dubte, la crisi migratòria a Ceuta marcarà l'agenda. A partir de demà, la ministra de Defensa, Margarita Robles, encetarà la primera de les 8 compareixences previstes fins dilluns vinent al Congrés per abordar la qüestió.
0: Barcelona homenatja les víctimes de feminicidis i ho fa amb una intervenció artística al barri del Born. El projecte es pot veure en una paret mitgera i representa una escletxa que recull uns 150 noms de dones i d'infants que han patit violència masclista.
4: Aquesta instal·lació representa una esquerda, un trencament amb el sistema patriarcal, una ferida en forma d'escletxa on hi ha un mirall i el nom de dones assassinades per violència masclista. Una manera de recordar les víctimes i seguir lluitant contra els feminicidis. Raquel Gil és tinenta d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona.
15: Ara ens ajuden, a través d'aquest homenatge, a que les seves veus i les seves històries no es perdin i a que ens ajudi a seguir amb aquesta lluita, a seguir posant en marxa polítiques públiques que les ajudin, les acompanyin i les defensin i a treballar conjuntament amb els moviments feministes i amb la Plataforma contra les Violències de Gènere i totes les entitats que en formen part perquè la nostra ciutat sigui finalment una ciutat lliure d'aquesta xacra que és la violència vers les dones.
4: La intervenció artística és permanent, està instal·lada a la façana d'un edifici del carrer d'en Tripó de Barcelona i és obra del col·lectiu Ilium. Coral Vicent és una de les artistes.
16: Simbolitza el trencament d'una estructura, d'un sistema que és el patriarcal en el que vivim tota la societat i en el que veiem dins és... Dins de l'escletxa és aquest mirall, ja que ens podem veure reflexades, ja que totes són partícips i responsables d'aquesta ferida, que és la violència de gènere.
4: L'escletxa s'inaugurarà oficialment el 25 de novembre, Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones.
0: Passant 12 minuts de les dues, l'Ajuntament de Sitges condemna de manera contundent els aldarulls registrats aquesta matinada després del concert de Festa Major. S'han produït problemes d'ordre públic greus per una baralla multitudinària en què un grup de joves s'ha acabat enfrontant a les forces policials. Han causat destrosses a la via pública que han afectat de retruc la programació del matí de la festa. Canal Blau, Jaume Inglés.
17: Els Mossos d'Esquadra han hagut d'intervenir a partir de 4:45 del matí per l'avís de baralles entre grups al voltant de la zona del carrer Joan Tarrida i el passeig de la Ribera. La presència dels agents ha desembocat en enfrontaments cap a la policia per part de desenes de joves que han provocat destrosses a la via pública en aquesta zona de la façana marítima. Durant els aldarulls han pres part de l'operatiu agents dels Mossos d'Esquadra de les unitats ARRO, BRIMO i patrulles de seguretat ciutadana. També hi ha hagut en aquest dispositiu agents de la policia local de Sitges. Els dos cossos policials informen que no hi ha hagut detencions ni tampoc ferits per aquests fets. Sitges viu avui el seu dia central de la Festa Major, però la festivitat de Sant Bartomeu no ha pogut començar a les 6 del matí amb l'alegre i festiva matinal. Els aldarulls aquesta matinada s'han allargat, segons informen des dels Mossos, fins a 6:45 del matí. La matinal, amb els balls populars protagonistes, ha començat, doncs, aquest any més tard, cap a 7:45 del matí.
0: L'Associació de Micropobles de Catalunya denuncia el risc de paràlisi d'ajuntaments petits per la presa de possessió a final de mes de 31 nous secretaris interventors habilitats per l'Estat. Aniran a consistoris on ja hi ha un secretari interí que ara haurà de plegar i temen no ser prou atractius per als nous funcionaris.
4: El secretari interventor és una figura clau per al funcionament dels ajuntaments i és especialment sensible per als més petits, ja que en depenen per a qüestions tan bàsiques com convocar plens o fer pagaments. Durant anys, els municipis han buscat solucions amb personal interí o externa externs. Ara, l'arribada de nous funcionaris omple d'incertesa alguns batlles. El president de l'Associació de Micropobles de Catalunya i alcalde de Riner, Joan Solà, tem renúncies i la conseqüent paràlisi municipal.
5: Alguns d'aquests secretaris i secretàries, quan han vist doncs, la realitat que comporta doncs, ser secretari d'un micropoble, doncs no acaben de veure clar de dir que ells puguin continuar exercint la seva tasca en aquest ajuntament. Però això pot provocar que els secretaris interins, secretàries que hi havien fins al moment no hi siguin, el nou secretari habilitat doncs tampoc no hi sigui i l'ajuntament pugui quedar en una situació molt difícil.
4: L'alcaldessa de Collsuspina, Laia Oller, demana més acompanyament de la Generalitat en el procés.
18: Estem en aquesta sensació de primer de tot, d'inseguretat davant de la institució que estem defensant i, segona, de sensació com de no acabar d'aclarir i de que potser no hem tingut suficient al costat la Generalitat en aquest mes i mig que fa que es va començar tot aquest procés.
4: I des de la Generalitat, el director general d'Administració Local, Francesc Balbé, explica que s'està treballant amb les diputacions per facilitar la contractació de personal interí en formació.
19: Generar com una borsa de treball, que aquesta borsa de treball serveixi per si un ajuntament té una necessitat i vol contractar un interí, que pugui anar en aquesta borsa i té les garanties de que aquella persona ha superat un curs de formació, que té una formació, uns coneixements, diguéssim, adequats per poder desenvolupar les funcions.
4: Al maig, la Generalitat va aprovar la creació de 540 places de secretari, interventors i tresorers per reforçar el funcionament dels ajuntaments més petits.
0: Canviant de qüestió, l'Ajuntament de Girona estudia habilitar zones de bany al riu Ter. El consistori ha encarregat un estudi per identificar quines zones serien les més adequades per fer-ho. L'objectiu és que l'estiu vinent ja hi hagi zones de bany regulades a la ciutat. Televisió de Girona, Natàlia Bonjoc.
20: La voluntat del consistori és identificar zones que puguin ser aptes o bé per al bany lliure o per usos recreatius de bany. Una pràctica que ja es fa de manera informal en diversos punts, però que actualment no està regulada a la ciutat. L'Ajuntament preveu tenir els resultats d'aquest estudi abans d'acabar l'any, on s'avaluarà, per exemple, la protecció de la biodiversitat. Ho explica la regidora de Serveis Ambientals, Gemma Martínez.
21: Aquest estudi tindrà en compte tant la protecció de la biodiversitat com les característiques del comportament de l'aigua, elements de seguretat, de qualitat de l'aigua. En tot cas, el que sí que sabem és que hi ha zones que són susceptibles de ser zones aptes per al bany i el que es tracta és de poder tenir doncs, la confirmació.
20: La ciutat compta amb una llarga tradició de bany al riu. Ara, en un moment en què les altes temperatures també han propiciat l'augment de la freqüentació d'aquests espais fluvials, l'Ajuntament treballa per tenir-los regulats ja de cara a l'estiu vinent.
0: Doncs no deixem l'aigua perquè l'estiu també fa créixer la demanda de llicències nàutiques. Moltes persones aprofiten aquests mesos per treure's el permís per navegar. Abans, però, cal passar per un centre mèdic que acrediti que som aptes. Ràdio Ciutat de Badalona, Àlex Isó.
22: El Centre Mèdic de Badalona, al carrer del Temple, treballen des de l'any 1984 oferint certificats mèdics homologats. La majoria són per al carnet de conduir, però també han detectat un augment de l'interès pels permisos nàutics, especialment entre persones d'entre 35 i 50 anys. En aquest cas, les proves són més exigents que les del carnet de conduir. Per exemple, el daltonisme pot dificultar l'obtenció del permís. Ho explica la gerent del centre, Carmina Mas.
23: Les proves, doncs, bueno, més que res, l'agudesa visual, perquè és el que s'ha de mirar és la visió cromàtica, això és molt important per si es condueix de nit. Un psicòleg també que fa les proves pertinents doncs, per nàutica, perquè hi ha testos per avaluar com estan les capacitats de la persona per poder conduir en alta mar doncs, un vaixell que tant pot ser de patró com pot ser de recreo.
22: A més dels permisos de conduir nàutics, el centre també tramita certificats per a permisos d'armes, gossos potencialment perillosos i seguretat privada. En aquests casos, les proves són encara més exigents i inclouen un test de personalitat homologat.
0: Al Baix Camp, els pagesos han iniciat la collita de les primeres avellanes amb bones expectatives gràcies a les pluges i també al rec del pantà de Riudecanyes. El sector, però, reclama uns preus que compensin l'augment dels costos de producció. Canal Reus, Oriol Domingo.
24: Els pagesos del Baix Camp ja han començat la campanya de l'avellana. Des de fa uns dies se'n recullen les primeres varietats. Enguany, després de diversos anys de males produccions, el sector afronta una campanya que torna a la normalitat. Els productors hauran de veure si permeten cobrir uns costos de producció que continuen sent molt elevats. Josep Zacarias, president de la Cooperativa Agrícola de Riudoms i membre del sector de la fruita seca d'Unió de Pagesos, assenyala que el sector encara arrossega els efectes de diverses campanyes amb males produccions.
25: Un cultiu que fa sis campanyes que no té una bona producció
2: producció no pot ser mai rendible. Jo crec que això ho veurem possiblement d'aquí dos mesos. O sigui, quan hem recollit les avellanes tenim uns preus acceptables, jo crec que podem tornar a parlar i podrem veure si realment ens podem guanyar la vida.
24: Molts pagesos han arrencat els avellaners morts per la sequera i els han substituït per cultius més resistents, com l'ametller o el garrofer. Fa 40 anys al Camp de Tarragona hi havia 35.000 hectàrees d'avellaners. Actualment no n'hi ha ni 7.000. Per fer front a aquesta situació, el Departament d'Agricultura va presentar fa uns mesos el Pla de l'Avellana 2026-2028, amb 25 mesures per reforçar el sector i garantir la continuïtat del cultiu.
0: I és moment de repassar altres notícies destacades avui. L'aplicació Transporta'm s'actualitza per oferir més detalls dels trens de Rodalies i informació a temps real del metro de Barcelona.
4: Avisarà sobre el temps real que falta perquè el comboi del metro arribi a l'estació, en quin punt exacte es troba i els nivells d'ocupació. Respecte a Rodalies s'afegeixen detalls sobre el model de tren i quants vagons porta. Aquesta eina es va estrenar fa un any per la plataforma Dignitat a les Vies i compta amb més de 90.000 descàrregues.
0: Ferrocarrils de la Generalitat reprèn el servei habitual a la línia Barcelona-Vallès després de les obres per renovar la via.
4: Els combois tornen a circular entre les estacions de Gràcia i Sarrià després de gairebé dues setmanes sense fer-ho. Ferrocarrils assegura que els treballs han millorat la robustesa del servei i reduiran els costos de manteniment.
0: I a la presó, tres acusats de robar 3.700 metres de coure de l'enllumenat públic de Figueres.
4: Els fets es van produir la setmana passada i van deixar sense llum diversos carrers de la zona est de la capital de l'Alt Empordà. Els arrestats robaven el cable de coure de les arquetes i els fanals de la ciutat i es va acabar emportant gairebé 4 quilòmetres de fil. A un d'ells, els agents de la Guàrdia Urbana el va detenir dues vegades en poca estona, una amb un sac ple de cablejat i una altra quan manipulava una arqueta al camí vell de Vilatenim.
0: És moment per a la cultura. L'Ajuntament de Tortosa ultima els detalls de les festes de la Cinta, que començaran aquest dissabte amb la proclamació de les pubilles i hereus de la ciutat. Fins al 7 de setembre hi ha tot un programa farcit d'actes amb diverses novetats. La saben des de Ràdio Tortosa, David Benito.
3: Un espectacle de drons il·luminarà Tortosa per primera vegada durant les festes de la Cinta. L'espectacle, que porta per títol Llum de la Cinta, Festa, Diversitat i Tradició, és una de les principals novetats de les festes majors. Jordi Jordan és el regidor de festes.
6: És un espectacle que se projectarà des de l'Horta de Sant Vicent al barri de Ferreries en direcció a la ciutat i, per tant, el lloc recomanat per a poder mirar de forma correcte aquest espectacle serà el situat entre el mercat municipal i l'antic club de rem.
3: Les festes de la Cinta també seran una oportunitat per la música tradicional, posant en valor la jota amb la tercera vetllada de versadors i rapers de l'Ebre Folk. D'altra banda, hi haurà el Festival de Músiques Diverses per celebrar la música i les cultures del món amb danses africanes, colombianes i d'altres indrets del planeta.
0: I abans dels esports, us volem parlar de l'Arxiu Municipal de Sant Cugat, que preserva una gran quantitat de documents oficials de diferents tipologies i formats. Ara, l'arxiu fa una crida als particulars a fer donacions per poder completar la memòria de la ciutat. Cugat Mèdia, Tina Forest.
7: Des del primer terç del segle XX ja es tenen les primeres referències de gent que d'alguna manera tractava la informació disponible a Sant Cugat. D'aleshores ençà, els diferents responsables que han passat per l'arxiu municipal han anat recopilant tota la documentació disponible per tal de representar el millor possible el passat i present santcugatenc. Si bé els documents oficials nodreixen part d'aquest arxiu, els seus responsables donen molta importància a les donacions que fa la gent de la ciutat, ja que completen el relat amb la seva mirada més personal. Francesc Jiménez és el cap de l'Arxiu Municipal.
10: El poder, el govern, intenta que hi ha unes línies concretes que són les que queden documentades. Però per poder construir el trencaclosques de què passava realment a una nostra casa, a Sant Cugat, al llarg del segle, ens interessen molt les donacions, perquè aquí sí que els particulars, que no tenen una funció pública de dirigir el discurs, ens ajuden a completar.
7: Actualment l'arxiu fa front a diferents reptes com el de la digitalització de gran part de la seva documentació i també a un canvi de seu que s'adapti a les noves condicions climàtiques i garanteixi la bona conservació dels documents.
0: I moment per als esports. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Barça s'estrena a la Lliga i ho fa amb golejada.
25: Bon dia, Marta. Triomf per 0 gols a 5 al camp de l'Elx en el primer partit dels Blaugrana a la competició domèstica. Doblet de Rafinha, també de Fermín, i es va estrenar a Adeyemi. Escoltem un feliç Fermín López, que es va lesionar al final del curs passat i tornava a jugar després de perdre's al Mundial, i a més ahir amb dos gols.
26: Crec que l'equip ha fet un molt bon partit, de principi fins al final, hem fet molts gols i hem de seguir així, agafant ritme, i personalment molt content per marcar una altra vegada amb el Barça, i res, estem molt contents i hem de seguir així. No, li he dit thank you, perquè la veritat que estava sol també i me l'ha donat perquè jo marqués i crec que ha fet un molt bon partit també i estem molt contents tot amb ell.
25: Parlava Fermín López i destacava Anthony Gordon, una de les novetats del Futbol Club Barcelona per aquesta temporada i que ahir li va fer l'assistència en un dels gols. I ahir es va retirar lesionat el migcampista Gavi i es van encendre les alarmes després que patís en el seu dia una greu lesió i tot plegat ha quedat només amb un ensurt. Avui el Barça ha comunicat que només pateix una contusió. A segona divisió, el Centre d'Esports Sabadell segueix mostrant una gran cara en el retorn a la categoria, tot i no guanyar, s'està mostrant millor que els seus rivals. Ahir 0-0 al camp del Castelló, que la temporada passada va jugar al play-off de Sens. Ens informa des de Ràdio Sabadell l'Adriana Arroyo.
1: El Sabadell va mantenir ahir a Castalia les bones sensacions de l'estrena a la Lliga Hypermotion al Molinón. Igual que a Gijón, l'equip va tornar a deixar la porteria a 0 i, malgrat gaudir de les millors oportunitats, va repetir empat a 0 contra un altre candidat a la part alta, en el cas d'ahir, el Castelló. L'entrenador arlequinat Ferran Costa destaca sobretot la competitivitat mostrada en aquest inici de Lliga.
8: Crec que hem tingut un volum d'ocasions suficient per guanyar el partit, situacions clares, i no recordo cap intervenció de mèrit de Diego. Llavors, crec que hem de posar en valor la feina de l'equip, seguim amb el nostre procés de construcció, amb jugadors que encara s'han de posar a to, però l'equip segueix sent competitiu.
1: En les últimes hores, a més, s'han confirmat dues baixes més, acord per la rescisió dels contractes de dos dels joves de l'última plantilla, Lluís Esteve, que ja va estar cedit mig curs al Reus, a segona federació, i també al lateral Carlos Alemán. Avui, per cert, les oficines de la nova Creu Alta han estat tancades pel matí per un simulacre a l'estadi. Dissabte serà l'estrena de locals de l'any del retorn a segona divisió, després de dos desplaçaments consecutius. Serà a les 5 contra un altre candidat a l'ascens, com és l'Almeria.
25: I en handbol, avui es juguen les finals de la Supercopa a Catalunya en categoria femenina, Lleida-Granollers, i masculina, clàssic Granollers-Barça.
0: Gràcies, Joan Barberà. Gairebé 2:45. Fem una petita pausa i de seguida tornem. Fins ara.
9: La xarxa de comunicació local.
11: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: primo, l'oncle Ibai Avalle.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Bon dia, són 2:15.
3: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: Nova alerta del Servei Meteorològic pel risc de fortes tempestes aquesta tarda, que arriben acompanyades de pedregada, que poden ser localment forta. Preocupen especialment les comarques del Pirineu, del Nord, de Ponent i també l'interior de Tarragona. S'avisa més de pedra, que pot ser grossa. La previsió amb Lluís-Mi Pérez. Bon dia.
4: Molt bon dia. Tempestes que comencen ja a ser un reguitzell a les comarques de Lleida. En aquests moments, les que hi ha entre el Segrià i la Noguera són destacables, també a l'Alta Ribagorça, la Vall d'Aran i al voltant de la Vall Fosca, però és que de seguida la maquinària de tempestes també apareixerà a les muntanyes de Prades, al Montsant, les Garrigues, per exemple, i avançada la tarda, especial precaució a la conca del riu Segre, de les dues Nogueres, també del Llobregat, el Cardener, i la capçalera del Ter i del Freser, també del Fluvià. Les tempestes molt més isolades, amb moltes ullades de sol, en canvi, a gran part de la costa barcelonina o la Costa Brava. Però compta amb el vent, que arran de mar s'anirà accentuant.
2: Són xàfecs que arriben després dels aiguats que han deixat destrosses importants a Roda de Barà i Creixell, al Tarragonès, i també al Vendrell, al Baix Penedès. L'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, demana una reflexió de país sobre la gestió de les infraestructures per tal d'evitar inundacions.
5: Qui ha de fer un emissari de 200 metres aigües a dins del mar per abocar aigües pluvials és un ajuntament? Per l'aigua de la Nacional 340? És una pregunta. Jo la resposta la tinc clara,
2: En aquestes poblacions encara treballen en la retirada de fang i residus, així com en resoldre les destrosses. A Roda de Barà, per exemple, uns 300 veïns es quedaran aquesta nit sense aigua per dur a terme una reparació. És dilluns 24 d'agost de 2026 i tenim més titulars. El govern espanyol reivindica la seva gestió per la crisi migratòria a Ceuta i carrega contra el Partit Popular, Esther Minguell.
6: La ministra Elma Saiz ha criticat la proposta de confinar la ciutat per evitar la propagació de malalties infeccioses. Avui Sanitat celebra una reunió extraordinària amb les comunitats autònomes per demanar-los que facilitin vacunes.
2: Barcelona homenatja les víctimes de feminicidis amb una intervenció artística al barri del Born.
6: El projecte es pot veure en una paret mitgera i representa una escletxa que recull uns 150 noms de dones i infants que han patit violència masclista.
2: L'Associació de Micropobles de Catalunya denuncia el risc de paràlisi d'ajuntaments petits per l'arribada de nous secretaris i interventors habilitats per l'Estat.
6: Assumiran el càrrec a final de mes, però els pobles petits temen renúncies per no ser prou atractius per als nous funcionaris, ho alerta el president de l'Associació de Micropobles, Joan Solà.
7: Alguns d'aquests secretaris i secretàries, quan han vist doncs, la realitat que comporta doncs, ser secretari d'un micropoble, doncs, no acaben de veure clar de dir que ells puguin continuar exercint la seva tasca en aquest ajuntament.
2: En cultura, l'Ajuntament de Tortosa ultima els detalls de les festes de la Cinta,
6: que començaran aquest dissabte amb la proclamació de les pubilles i hereus de la ciutat. Fins al 7 de setembre hi ha un programa farcit d'actes amb diverses novetats.
2: En esports, el Barça s'estrena a la Lliga amb golejada. Joan Barberà.
8: Triomf per 0 gols a 5 al camp de l'Elge en el primer partit dels blaugrana a la competició domèstica. Doblet de Rafinha i de Fermín, i hem de destacar que la lesió de Gavi ha quedat només en un ensurt.
2: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, José Gallardo i Regina González. Passen gairebé 4 minuts de 2:15.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: El Servei Meteorològic de Catalunya avisa de l'arribada de noves tempestes a partir d'aquesta tarda, que a més poden anar acompanyades de forta pedregada, especialment a les comarques de Ponent, al nord, al Pirineu i també a l'interior de Tarragona. S'alerta a més d'una pedra que és especialment grossa, de més de 5 centímetres de diàmetre. Volem saber els detalls d'aquesta previsió. Lluís-Mi Pérez, bon dia de nou.
4: Bon dia. La setmana comença amb dinamisme i és que hi ha molts núvols que a hores d'ara van creixent com a bolets i ja comencen a deixar alguns primers ruixats. De moment són molt locals, però alguns se n'estan produint cap al Camp de Tarragona, també al voltant de les Garrigues, l'Urgell i, per una altra banda, a l'Alt Pirineu Lleidatà. Són ruixats que, de moment, són molt isolats. Gran part de Catalunya fins i tot té clarianes i l'ambient és molt suau, xafogós, a més, arran de mar. Però compte perquè el vent s'ha d'anar reforçant, fent que hi hagi també molt mala mar al llarg d'aquesta tarda i vespre, i també arribaran moltes més tempestes. Les més fortes, al nord de Lleida, també al Solsonès, cap a la banda d'Osona, Lluçanès, el Berguedà, el Ripollès, la Cerdanya i la banda de Montserrat, també les muntanyes de Prades. Al llarg de la tarda i de la vespre, sobretot, algun xàfec arribarà fins a l'àrea de Barcelona i també la Costa Brava, però d'una forma més isolada. Sobretot compta al nord de la Catalunya central i al nord de Lleida. N'estem pendents a la xarxa.
2: Doncs justament aquest matí l'equip de govern de l'Ajuntament del Vendrell ha fet balanç de les actuacions que van haver de fer dissabte de matinada en l'episodi de pluges extremes que ha patit la localitat. L'alcalde Kenneth Martínez ha demanat que s'impulsin canvis estructurals a la gestió de les rieres i de les infraestructures que dificulten el pas de les riuades, com per exemple la Nacional 340 o la Via del Tren. Ràdio El Vendrell, Marc Guitart.
0: Després de la reunió celebrada amb diferents cossos d'emergència de la vila i regidors de l'equip de govern, Martínez ha volgut traslladar a les administracions superiors la necessitat d'impulsar canvis estructurals en diferents infraestructures que actuen com a barrera davant del pas de l'aigua, especialment la Nacional 340 i la Via del Tren al seu pas per Coma-ruga.
5: Són fets reals on ja hem anat amb aquestes administracions i la resposta és aquesta que he dit, és que la carretera ja hi era. O construeix un emissari 200 metres fins a dins del mar i aboca les aigües pluvials.
0: El Batlle del Vendrell creu que les respostes que fins ara han donat les administracions no són adequades en l'actual context de canvi climàtic, on calen actuacions i protocols supramunicipals.
5: Qui ha de fer un emissari de 200 metres aigües a dins del mar per abocar aigües pluvials és un ajuntament per l'aigua de la Nacional 340? És una pregunta. Jo la resposta la tinc clara, eh?
0: La intensitat de l'episodi d'aquest dissabte es pot comprovar amb el fet que en només 3 hores la policia local va rebre fins a 108 trucades de ciutadans sol·licitant els seus serveis.
2: Valoracions de l'alcalde del Vendrell, de Kenneth Martínez, mentre que els nuclis marítims de la localitat van recuperant progressivament la normalitat. Els serveis municipals i els veïns i veïnes treballen conjuntament en la neteja dels carrers, la retirada de fang i dels residus, així com en la reparació dels desperfectes causats per les fortes pluges. Hi han parlat els companys de ràdio al Vendrell, Sílvia Martínez.
9: Sant Salvador, Coma-ruga i el Francàs van quedar afectats per l'acumulació d'aigua i aquest dilluns encara són ben visibles les conseqüències, sobretot al barri del Brisamar. Expliquen com viuen la situació les veïnes Isabel Soriano i Montserrat Ferrer.
10: Que siempre hay que salir a nado cuando cae una de esas, pero esta vez ha sido algo superior. Nosotros no dábamos abasto a coger colchas, toallas de baño para poder, porque no entraba, bueno, ya te digo, las puertas todas las de abajo, no puedo cerrar ni una.
11: Com aquesta vegada, jo només ho recordo potser fa uns 15-20 anys, potser 20.
9: Els serveis de neteja encara retiraven aquest dilluns restes de vegetació i altres residus acumulats als carrers, però també han estat els veïns i veïnes els qui s'han hagut de remengar per tornar a fer habitables les seves cases.
10: Porque te encuentras solo, después no han tenido la delicadeza de pasar siquiera a la màquina.
9: L'hotel Maramar de Coma-ruga és un dels negocis que més ha patit les conseqüències dels aiguats, la inundació de l'aparcament ha malmès els vehicles dels turistes allotjats, alguns dels quals en resideixen a l'estranger.
2: Uns quilòmetres més enllà, en concret a Roda de Barà, al Tarragonès, uns 300 veïns es quedaran aquesta nit sense aigua a causa dels desperfectes causats per aquests xàfecs en un dels pous que abasteixen d'aigua al municipi. El consistori treballa ara per tornar a la normalitat, però alerta que els danys també afecten una bomba d'aigües brutes, el que obligarà a tancar una de les platges de la localitat. David Navarro, bon dia.
12: Bon dia. Amb el poble en festa major per la celebració de Sant Bartomeu, les brigades municipals treballen sense descans per retirar vehicles arrossegats per l'aigua i reparar desperfectes. Entre els principals danys hi ha l'afectació sobre un dels pous que abasteixen d'aigua al municipi. L'avaria, com ha explicat a la xarxa l'alcalde de Roda de Barà, Pere Virgili, no es podrà reparar fins demà i això provocarà talls del subministrament.
13: La peça que està avariat l'hem localitzat a València, però fins demà al matí no la podem anar a buscar. Per tant, tindrem una tarda nit segurament a una part del poble sense aigua.
12: Un altre efecte dels aiguats ha estat l'avaria d'una bomba d'aigües brutes. Els danys tindran conseqüències immediates.
13: D'aquí poca estona ja estarà sortint segurament aigua bruta als carrers. Segurament haurem d'acabar tancant una part de la platja, si així és, perquè aquesta estació de bombament està molt a prop d'una de les platges.
12: D'altra banda, Pere Virgili s'ha mostrat comprensiu amb les explicacions rebudes per la no activació de l'ES Alert la matinada de les pluges. L'alcalde pensa que el Centre de Coordinació d'Emergències va prendre la decisió que creia que era la dient en el moment dels xàfecs.
2: Entrem en clau política. L'executiu espanyol reivindica la gestió que s'està fent de la crisi migratòria a Ceuta i carrega contra la proposta del Partit Popular de confinar la ciutat per evitar la propagació de malalties infeccioses. Justament avui Sanitat celebra una reunió extraordinària amb les comunitats autònomes per demanar-los que facilitin vacunes. I aquesta tarda el vicepresident Carlos Cuerpo serà a la ciutat autònoma. Lluís Mata.
14: El govern espanyol està tenint a Ceuta uns 4.000 migrants al dia i calcula que més de la meitat, uns 2.500, són menors. Aquí s'està

0: el señor Feijóo ha ido a Ceuta no a proponer soluciones, sino a propagar precisamente y a extender la angustia en una sociedad ceutí con la que comparto, con la que empatizo, con la que he hablado yo en la setmana que he estado y, por cierto, también, por supuesto, voy a volver.
1: Aquesta mateixa setmana arrenca el curs polític i, sens dubte, la crisi migratòria a Ceuta marcarà l'agenda. A partir de demà, la ministra de Defensa, Margarita Robles, encetarà la primera de les 8 compareixences previstes fins dilluns vinent al Congrés per abordar la qüestió.
2: Notícies en xarxa.
3: Ens situem ara a la ciutat de Barcelona, que homenatja les víctimes de feminicidis amb una intervenció artística al barri del Born. El projecte es pot veure en una paret mitgera i representa una escletxa que recull uns 150 noms de dones i d'infants que han patit violència masclista.
4: Aquesta instal·lació representa una esquerda, un trencament amb el sistema patriarcal, una ferida en forma d'escletxa on hi ha un mirall i el nom de dones assassinades per violència masclista. Una manera de recordar les víctimes i seguir lluitant contra els feminicidis. Raquel Gil és tinenta d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona.
5: Ara ens ajuden, a través d'aquest homenatge, a que les seves veus i les seves històries no es perdin i a que ens ajudi a seguir amb aquesta lluita, a seguir posant en marxa polítiques públiques que les ajudin, les acompanyin i les defensin i a treballar conjuntament amb els moviments feministes i amb la Plataforma contra les Violències de Gènere i totes les entitats que en formen part perquè la nostra ciutat sigui finalment una ciutat lliure d'aquesta xacra que és la violència vers les dones.
4: La intervenció artística és permanent, està instal·lada a la façana d'un edifici del carrer d'en Tripó de Barcelona i és obra del col·lectiu Ilium. Coral Vicent és una de les artistes.
6: Simbolitza el trencament d'aquesta, d'una estructura, d'un sistema que és el patriarcal en el que vivim tota la societat i en el que veiem dins és... Dins de l'escletxa és aquest mirall, ja que ens podem veure reflexades, ja que totes són partícips i responsables d'aquesta ferida, que és la violència de gènere.
4: L'escletxa s'inaugurarà oficialment el 25 de novembre, Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones.
3: El Departament de Drets Socials i Inclusió destinarà gairebé 7 milions d'euros en ajuts per comprar productes de suport a persones amb discapacitat. El conseller Raül Moreno ha anunciat la nova convocatòria. Aquest matí ha estat en una visita a l'espai Mataró Cuida. Mataró Ràdio, Lluís Martínez.
7: Les subvencions, que feia com a mínim 3 anys que no es convocaven, contribueixen a fer front a les despeses ocasionades per la compra de productes i actuacions que milloren la qualitat de vida i la inclusió social de les persones amb discapacitat intel·lectual, física o sensorial. En total, el departament destinarà 6,9 milions d'euros i es calcula que se'n podran beneficiar més de 5.500 persones que hagin comprat material tècnic o de mobilitat durant els anys 2024, 2025 i 2026. Raül Moreno, conseller de Drets Socials i Inclusió.
8: Estem parlant doncs, des d'elements per adaptar l'automòbil, cadires de rodes, llits adaptats, audiòfons, tots aquells elements que fan que les persones amb discapacitat no només visquin millor, sinó que són elements que són essencials per la seva vida. No?
7: El termini per presentar les sol·licituds estarà oberta des de demà i fins al pròxim 2 d'octubre.
3: I l'Ajuntament de Sitges condemna de manera contundent els aldarulls que s'han registrat aquesta matinada a la localitat després del concert de Festa Major. S'han produït problemes d'ordre públic greus per una baralla multitudinària en què un grup de joves s'han enfrontat a les forces policials després de barallar-se entre ells. Han causat destrosses a la via pública, cosa que ha afectat la programació de la Festa Major. Canal Blau, Jaume Inglés.
9: Els Mossos d'Esquadra han hagut d'intervenir a partir de 4:45 del matí per l'avís de baralles entre grups al voltant de la zona del carrer Joan Tarrida i el passeig de la Ribera. La presència dels agents ha desembocat en enfrontaments cap a la policia per part de desenes de joves que han provocat destrosses a la via pública en aquesta zona de la façana marítima. Durant els aldarulls han pres part de l'operatiu agents dels Mossos d'Esquadra de les unitats ARRO, BRIMO i patrulles de seguretat ciutadana. També hi ha hagut en aquest dispositiu agents de la policia local de Sitges. Els dos cossos policials informen que no hi ha hagut detencions ni tampoc ferits per aquests fets. Sitges viu avui el seu dia central de la Festa Major, però la festivitat de Sant Bartomeu no ha pogut començar a les 6 del matí amb l'alegre i festiva matinal. Els aldarulls aquesta matinada s'han allargat, segons informen des dels Mossos, fins a 6:45 del matí. La matinal, amb els balls populars protagonistes, ha començat, doncs, aquest any més tard, cap a 7:45 del matí.
3: Són 3:45. L'Associació de Micropobles de Catalunya denuncia el risc de paràlisi d'ajuntaments petits per la presa de possessió a final de mes d'una trentena de nous secretaris i interventors habilitats per l'Estat. Aniran a consistoris on ja hi ha un secretari interí que ara haurà de plegar i temen no ser prou atractius per als nous funcionaris.

0: El secretari interventor és una figura clau per al funcionament dels ajuntaments i és especialment sensible per als més petits, ja que en depenen per les qüestions tan bàsiques com convocar plens o fer pagaments. Durant anys, els municipis han buscat solucions amb personal interí o externs. Ara, l'arribada de nous funcionaris omple d'incertesa alguns batlles. El president de l'Associació de Micropobles de Catalunya i alcalde de Riner, Joan Solà, tem renúncies i la conseqüent paràlisi municipal.
1: Alguns d'aquests secretaris i secretàries, quan han vist doncs, la realitat que comporta doncs, ser secretari d'un micropoble, doncs, no acaben de veure clar de dir que ells puguin continuar exercint la seva tasca en aquest ajuntament. Però això pot provocar que els secretaris interins, secretàries que hi havia fins al moment, no hi siguin, el nou secretari habilitat doncs, tampoc no hi sigui i l'Ajuntament pugui quedar en una situació molt difícil.
0: L'alcaldessa de Collsuspina, Laia Uller, demana més acompanyament de la Generalitat en el procés.
2: Estem en aquesta sensació de primer de tot, d'inseguretat davant de la institució que estem defensant i segona, de sensació com de no acabar d'aclarir i de que potser no hem tingut suficient al costat la Generalitat en aquest mes i mig que fa que es va començar tot aquest procés.
0: Des de la Generalitat, el director general d'Administració Local, Francesc Balbé, explica que s'està treballant amb les diputacions per facilitar la contractació de personal interí en formació.
3: Generar com una borsa de treball, que aquesta borsa de treball serveixi per si un ajuntament té una necessitat i vol contractar un interí, que pugui anar en aquesta borsa i té les garanties de que aquella persona ha superat un curs de formació, que té una formació, uns coneixements, diguéssim, adequats per poder desenvolupar les funcions.
0: Al maig, la Generalitat va aprovar la creació de 540 places de secretari, interventors i tresorers per reforçar el funcionament dels ajuntaments més petits.
4: Canviem de localitat. L'Ajuntament de Girona estudia habilitar zones al de bany, al riu Ter. El consistori ha encarregat un estudi per tal d'identificar quines zones serien les més adequades. L'objectiu és que l'estiu vinent ja hi hagi zones de bany regulades a la ciutat. Televisió de Girona, Natàlia Bonjoc.
5: La voluntat del consistori és identificar zones que puguin ser aptes o bé per al bany lliure o per usos recreatius de bany, una pràctica que ja es fa de manera informal en diversos punts, però que actualment no està regulada a la ciutat. L'Ajuntament preveu tenir els resultats d'aquest estudi abans d'acabar l'any, on s'avaluarà, per exemple, la protecció de la biodiversitat. Ho explica la regidora de Serveis Ambientals, Gemma Martínez.
6: Aquest estudi tindrà en compte tant la protecció de la biodiversitat com les característiques del comportament de l'aigua, elements de seguretat, de qualitat de l'aigua. En tot cas, el que sí que sabem és que hi ha zones que són susceptibles de ser zones aptes per al bany i el que es tracta és de poder tenir doncs, la confirmació.
5: La ciutat compta amb una llarga tradició de bany al riu. Ara, en un moment en què les altes temperatures també han propiciat l'augment de la freqüentació d'aquests espais fluvials, l'Ajuntament treballa per tenir-los regulats ja de cara a l'estiu vinent.
4: I l'actualitat del dia ens porta avui també fins al Baix Camp. Allà els pagesos ja han iniciat la collita de les primeres avellanes i ho han fet amb bones expectatives, gràcies a les pluges i al rec del pantà de Riudecanyes. El sector, però, reclama uns preus que compensin l'augment dels costos de producció. Canal Reus, Oriol Domingo.
7: Els pagesos del Baix Camp ja han començat la campanya de l'avellana. Des de fa uns dies se'n recullen les primeres varietats. Enguany, després de diversos anys de males produccions, el sector afronta una campanya que torna a la normalitat. Els productors hauran de veure si permeten cobrir uns costos de producció que continuen sent molt elevats. Josep Zacarias, president de la Cooperativa Agrícola de Riudoms i membre del sector de la fruita seca d'Unió de Pagesos, assenyala que el sector encara arrossega els efectes de diverses campanyes amb males produccions.
8: Un cultiu que fa 6 campanyes que no té una bona producció no pot ser mai rendible. Jo crec que això ho veurem possiblement d'aquí 2 mesos. O sigui, quan hem recollit les avellanes tenim uns preus acceptables, jo crec que podem tornar a parlar i podrem veure si realment ens podem guanyar la vida.
7: Molts pagesos han arrencat els avellaners morts per la sequera i els han substituït per cultius més resistents, com l'ametller o el garrofer. Fa 40 anys al Camp de Tarragona hi havia 35.000 hectàrees d'avellaners. Actualment no n'hi ha ni 7.000. Per fer front a aquesta situació, el Departament d'Agricultura va presentar fa uns mesos el Pla de l'Avellana 2026-2028, amb 25 mesures per reforçar el sector i garantir la continuïtat del cultiu.
4: I és moment per a la cultura. L'Ajuntament de Tortosa ultima els detalls de les festes de la Cinta, que començaran aquest dissabte amb la proclamació de les pubilles i els hereus de la ciutat. Fins al 7 de setembre hi ha un programa farcit d'actes amb diverses novetats. Des de Ràdio Tortosa ens les explica David Benito.
9: Un espectacle de drons il·luminarà Tortosa per primera vegada durant les festes de la Cinta. L'espectacle, que porta per títol Llum de la Cinta, Festa, Diversitat i Tradició, és una de les principals novetats de les festes majors. Jordi Jordan és el regidor de festes.
10: És un espectacle que se projectarà des de l'Horta de Sant Vicent al barri de Ferreries en direcció a la ciutat i, per tant, el lloc recomanat per a poder mirar de forma correcta aquest espectacle serà el situat entre el mercat municipal i l'antic club de rem.
9: Les festes de la Cinta també seran una oportunitat per la música tradicional, posant en valor la jota amb la tercera vetllada de versadors i rapers de l'Ebre Folk. D'altra banda, hi haurà el Festival de Músiques Diverses per celebrar la música i les cultures del món amb danses africanes, colombianes i d'altres indrets del planeta.
4: I abans dels esports us volem parlar de l'Arxiu Municipal de Sant Cugat del Vallès, que preserva una gran quantitat de documents oficials de diferents tipologies i formats. Ara l'arxiu fa una crida als particulars perquè facin donacions que permetin completar la memòria de la ciutat. Cugat Mèdia, Tina Forest.
11: Des del primer terç del segle XX ja es tenen les primeres referències de gent que d'alguna manera tractava la informació disponible a Sant Cugat. D'aleshores ençà, els diferents responsables que han passat per l'arxiu municipal han anat recopilant tota la documentació disponible per tal de representar el millor possible el passat i present santcugatenc. Si bé els documents oficials nodreixen part d'aquest arxiu, els seus responsables donen molta importància a les donacions que fa la gent de la ciutat, ja que completen el relat amb la seva mirada més personal. Francesc Jiménez és el cap de l'Arxiu Municipal.
12: El poder, el govern, intenta que hi ha unes línies concretes que són les que queden documentades. Però per poder construir el trencaclosques de què passava realment a una nostra casa, a Sant Cugat, al llarg del segle, ens interessen molt les donacions. Perquè aquí sí que els particulars, que no tenen una funció pública de dirigir el discurs, ens ajuden a completar.
11: Actualment l'arxiu fa front a diferents reptes com el de la digitalització de gran part de la seva documentació i també a un canvi de seu que s'adapti a les noves condicions climàtiques i garanteixi la bona conservació dels documents.
4: I ara sí, arriben els esports. Que ens porta en Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. El Barça s'estrena a la Lliga amb golejada.
13: Bon dia, Marta. Triomf per 0 gols a 5 al camp de l'Elx en el primer partit dels Blaugrana a la competició domèstica. Doblet de Rafinha i de Fermín. També es va estrenar marcant Adeyemi. Escoltem un feliç Fermín López, que es va lesionar, recordem, al final del curs passat i tornava a jugar després de perdre's al Mundial. I, a més, ahir, amb dos gols.
14: Crec que l'equip ha fet un molt bon partit, de principi fins al final. Hem fet molts gols i hem de seguir així, agafant ritme. I, personalment, molt content per marcar una altra vegada amb el Barça. I res, estem molt contents i hem de seguir així. No, li he dit thank you. Perquè la veritat que estava sol també i me l'ha donat perquè jo marqués i crec que ha fet un molt bon partit també i estem molt contents tot amb ell.
13: Fermín López referint-se a Anthony Gordon, una de les cares noves del Futbol Club Barcelona per aquesta nova temporada. I ahir es va retirar del camp lesionat el migcampista Gavi i es van encendre les alarmes després de que ja patís una greu lesió en el seu dia, també el genoll dret. Tot plegat ha quedat només en un ensurt, sent una contusió, per tant, molt bones notícies per a Gavi. A segona divisió, el Centre d'Esport Sabadell segueix mostrant una gran cara en el retorn a la categoria, tot i no guanyar, s'està mostrant millor que els seus rivals. Ahir 0-0 al camp del Castelló, que la temporada passada va jugar el play-off d'ascens. Des de Ràdio Sabadell informa Adriana Arroyo.
15: El Sabadell va mantenir ahir a Castàlia les bones sensacions de l'estrena a la Lliga Hypermotion al Molinón. Igual que a Gijón, l'equip va tornar a deixar la porteria a 0 i, malgrat gaudir de les millors oportunitats, va repetir empat a 0 contra un altre candidat a la part alta, en el cas d'ahir, al Castelló. L'entrenador arlequinat Ferran Costa destaca sobretot la competitivitat mostrada en aquest inici de Lliga.
16: Crec que hem tingut un volum d'ocasions suficient per guanyar el partit, situacions clares, i no recordo cap intervenció de mèrit de Diego. Llavors, crec que hem de posar en valor la feina de l'equip, seguim amb el nostre procés de construcció, amb jugadors que encara s'han de posar a to, però l'equip segueix sent competitiu.
15: En les últimes hores, a més, s'han confirmat dues baixes més, acord per la rescisió dels contractes de dos dels joves de l'última plantilla, Lluís Esteve, que ja va estar cedit mig curs al Reus, a segona federació, i també al lateral Carlos Alemán. Avui, per cert, les oficines de la nova Creu Alta han estat tancades pel matí per un simulacre a l'estadi. Dissabte serà l'estrena de locals de l'any del retorn a segona divisió després de dos desplaçaments consecutius. Serà a les 5 contra un altre candidat a l'ascens, com és l'Almeria.
13: Gràcies, Adriana Arroyo, des de Ràdio Sabadell. Avui s'han presentat els actes del centenari de la secció del bàsquet del Barça. La secció compleix 100 anys durant tota la temporada. Es faran diferents actes i destaca que Andrés Jiménez, una de les llegendes de la història, està fent la il·lustració del centenari. Escoltem Joan Laporta, president blaugrana.
17: Soc dels que pensa que les pàgines del bàsquet encara les millors estan per escriure. Hem de ser ambiciosos i en aquest sentit doncs, ja hem escrit una història daurada del que és el bàsquet, però hem de continuar. Tenim un nou Palau Blaugrana en l'horitzó, que estic segur que també serà un escenari on podrem viure moments històrics i èpics del Barça. I és això, el d'anar doncs, renovant, enfortint, modernitzant la secció. Penso que és la manera, diríem que millor manera d'honorar el que és doncs, l'enfortir, el protegir, el defensar i a l'estimar el Barça de bàsquet.
13: I en handbol avui es juguen les finals de la Supercopa Catalunya, la final femenina entre Lleida i el Granollers i la masculina, el clàssic Fraikin Granollers Futbol Club Barcelona.
4: Gràcies, Joan Barberà, és l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3. Això vol dir que nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a les 2. Bona tarda.

0: Rescat Info.
1: Bona tarda, són les 3. Els alcaldes dels municipis més afectats pels aiguats d'aquest cap de setmana reclamen inversions en infraestructures com la Nacional 340 o les vies de tren per evitar l'acumulació d'aigua en cas d'inundacions o rierades. Alhora, recorden que els problemes deriven de les polítiques d'urbanització dels anys 60 que permetien construir en zones d'aiguamolls. Aquesta tarda tenim risc de pluges torrencials, pedregades i ventades al nord-oest de Catalunya. Protecció Civil demana prudència i que no es travessin rieres. De moment no s'enviarà cap alerta als mòbils dels possibles afectats perquè el risc no és encara prou elevat. L'USTEC reclama al Departament d'Educació que s'assegui a negociar si vol evitar les vagues previstes pel primer trimestre del nou curs. La portaveu d'aquest sindicat, el majoritari, dona per fet que els docents faran vaga ja el 8 de setembre, que és el primer dia de curs. El Ministeri de Sanitat ha reunit avui les comunitats autònomes per abordar la sessió de vacunes per als migrants arribats a Ceuta. Algunes comunitats del PP, com Cantàbria i l'Aragó, no tanquen la porta a la petició, però reclamen al govern un protocol de distribució efectiu. El govern britànic demana a les plataformes de xarxes socials com TikTok que retirin els continguts que enalteixen accions perilloses, com conduir contra direcció. 7 persones van morir dissabte en un xoc frontal al nord d'Anglaterra després que, suposadament, un dels vehicles enregistrés un repte per publicar justament a les xarxes socials. El president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, admet el cansament de la guerra i diu que volen la pau, però que no es rendiran a qualsevol preu. Un missatge d'enaltiment i resiliència que coincideix amb el Dia de la Independència, una celebració a Kiev en què el premier britànic ha renovat el suport a aquest país. Els atacs han deixat avui 8 morts. Representants de la Paramount es reuneixen avui amb el govern de Califòrnia per intentar que doni llum verda a la fusió amb Warner. 12 estats nord-americans van presentar una querella contra l'adquisició de Warner perquè consideren que hi ha risc de monopoli.
2: Esports. El jugador del Barça, Gavi, no es va fer cap lesió al camp de l'Elx i tot ha quedat en un ensurt. Les proves mèdiques han confirmat que es tracta només d'una contusió. El migcampista reincorporarà els entrenaments en un termini breu. El Barça, mentrestant, condemna l'ús desproporcionat de la força per part dels agents de la Policia Nacional contra els seus socis i aficionats a la rodalia de l'estadi d'Elx. El club lamenta la retirada d'estelades i està a l'espera de les explicacions corresponents. El Girona, segon, ha presentat els centrals Moumini i Furtado mentre podria desencallar l'enrenou amb Ziganov. L'ucraïnès, que es va negar a jugar contra el Leganés, ha rebut una oferta de l'Ajax que en principi acceptarà. I en marxa la tercera etapa de la Vuelta de 174 quilòmetres en final a Font-Romeu. Tadej Pogacar defensa el lideratge.
1: Pel que fa al temps, atenció als ruixats i tempestes aquesta tarda al Pirineu i a l'interior. Alguns punts del Prepirineu i de la cara sud del Pirineu, especialment al nord del Montsec, podrien ser d'intensitat torrencial, amb registres que superen el llindar dels 40 litres per metre quadrat en només mitja hora. De cara al vespre, algunes d'aquestes pluges s'acostaran al prelitoral i puntualment de forma més dispersa també a la costa. Als llocs on descarregui, les temperatures baixaran ràpidament.
0: Trescat Info.
1: Ara passen 4 minuts de les 3 de la tarda. Aquesta hora us saluda en directe Eloi Barrera.

FM. Tenim a Arbúcies una temperatura de 30 graus i una humitat del 40%.

0: Humans i humanes!
1: El proper 8 de setembre a les 7 del vespre a Can Cassó, la Regidoria de Cultura d'Arbúcies presenta un assaig obert de l'obra Emboscadura, del grup Colectivo Ameno. És una companyia resident a Nausellats i que aquest any ha estat seleccionats per participar en la Fira del Teatre de Tàrrega. Crítica i humor en un viatge delirant on la bogeria i la poesia es donen la mà. Clown, bosc i dissidència. A través dels clowns, la natura té veu i no té cap intenció de callar. Dos arbres desesperats decideixen passar a l'acció, sortir del bosc per donar un missatge als éssers humans. La seva intenció serà emboscar-los i animar-los a plantar-se. Recordeu, 8 de setembre, a les 7 del vespre, a Can Cassó, assaig obert de l'obra Emboscadura del grup Colectivo Ameno. No us ho perdeu.

0: Data: 5 de setembre. Lloc: La Gavella. Hora: 11:45 del matí. Assumpte: presentació de la 19a temporada de Amics i Residents Arbúcies.
1: S'ha acabat d'endrejar. Torna tot l'equip del programa amb moltes ganes i en una temporada que promet moltes emocions, presències i sorpreses. Esteu convidats. 5 de setembre, a la Gavella, a partir de 11:45 del matí. Presentació de la 19a temporada. Us esperem.

0: 3cat.info.
1: Bona tarda, són les 4. Risc de pluges torrencials, pedregades i ventades aquesta tarda al nord-oest de Catalunya. Protecció Civil demana prudència i que no es travessin rieres. De moment, no s'enviarà cap alerta als mòbils dels possibles afectats perquè el risc no és prou elevat. Els alcaldes dels municipis més afectats pels aiguats aquest cap de setmana reclamen inversions en infraestructures com la Nacional 340 o les vies de tren per evitar l'acumulació d'aigua en cas d'inundacions o rierades. Alhora, recorden que els problemes deriven de les polítiques d'urbanització dels anys 60 que permetien construir en zones d'aiguamolls. L'USTEC reclama a Educació que s'assegui a negociar si vol evitar les vagues previstes pel primer trimestre del nou curs. La portaveu d'aquest sindicat, el majoritari, dona per fet que els docents faran vaga el 8 de setembre, que és el primer dia de curs. La Comissió de Salut Pública, formada pel Ministeri de Sanitat i les Conselleries de Sanitat de les Comunitats Autònomes, acorda enviar a Ceuta fins a 25.000 dosis de vacunes. L'objectiu és reforçar la prevenció davant la situació a les ciutats. Barcelona encapçala el rànquing estatal del preu pel lloguer d'una habitació en un pis compartit. En demanen 600 euros al mes de mitjana, mentre que el conjunt de l'Estat aquesta xifra se situa al voltant dels 425 euros. L'interès per aquest tipus de lloguer s'ha disparat sobretot a Girona. En canvi, cau l'oferta a les quatre capitals catalanes. La tornada a la feina després de les vacances pot anar acompanyada de cansament i falta de concentració. Els experts recomanen recuperar la rutina de manera progressiva i recorden que aquests símptomes no són cap trastorn, sinó part del procés d'adaptació a la rutina laboral. El govern britànic demana a les plataformes de xarxes socials com TikTok que retirin els continguts que enalteixen accions perilloses com conduir contra direcció. 7 persones van morir dissabte en un xoc frontal al nord d'Anglaterra després que, suposadament, en un dels dos vehicles estaven enregistrant un repte per publicar les xarxes. Representants de Paramount es reuneixen avui amb el govern de Califòrnia per intentar que doni llum verda a la fusió amb Warner. 12 estats nord-americans van presentar una querella contra l'adquisició de Warner perquè consideren que hi ha risc de monopoli.
2: Esports. En marxa la tercera etapa de la Vuelta de 174 quilòmetres en final a Font-Romeu. El ciclista eslovè Tadej Pogačar defensa el lideratge. El jugador del Barça, Gavi, no es va fer cap lesió ahir al camp de l'Elx i tot ha quedat en un ensurt. Les proves confirmen que es tracta només d'una contusió. El migcampista es reincorporarà als entrenaments en un termini breu. El Girona presenta els centrals Mumin i Furtado mentre podria desencallar l'enrenou amb Zigankov. L'ucraïnès, que es va negar a jugar, ha rebut una oferta de l'Ajax que en principi acceptarà. I el Mundial d'hoquei herba, la selecció espanyola femenina amb 10 catalanes, juga aquesta tarda contra Alemanya amb opcions remotes de ser les semifinals. Avui haurien de golejar i esperar que l'Argentina perdi davant Bèlgica.
1: I pel que fa al temps, ho dèiem en començar, atenció als ruixats i tempestes aquesta tarda al Pirineu i l'interior. En alguns punts del Prepirineu i la cara sud del Pirineu, especialment al nord del Montsec, podrien...
3: Ràdio Arbúcies.
4: L'emissora que escolten les altres emissores.
3: 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 30 graus i una humitat del 41%.

0: Rescat Info.
1: Bona tarda, són les 5. El govern de Pedro Sánchez aprovarà demà la declaració d'estat d'emergència a Ceuta per pilotar la situació des de l'executiu estatal. La Moncloa també portarà al Consell de Ministres un paquet d'ajudes per la crisi migratòria. La Comissió de Salut Pública, formada pel Ministeri de Sanitat i les Conselleries de Sanitat de les Comunitats Autònomes, ha acordat enviar també a Ceuta fins a 25.000 dosis de vacunes. L'objectiu és reforçar la prevenció davant la situació a la ciutat autònoma. Les tempestes d'aquesta tarda ja han començat a descarregar al Segrià, on han caigut pedres de la mida d'una moneda d'un euro que han provocat danys en finques fruiteres. Protecció Civil demana prudència i que no es travessin rieres mentre es manté l'alerta per temps violent al nord-oest de Catalunya. De moment no s'enviarà cap alerta als mòbils dels possibles afectats perquè el risc, diuen, no és prou elevat. De moment, els alcaldes dels municipis afectats pels aiguats d'aquest cap de setmana reclamen inversions en infraestructures com la N340 o les vies del tren per evitar l'acumulació d'aigua en cas d'inundacions o rierades. El sindicat de professors USTEC reclama al Departament d'Educació que s'assegui a negociar si vol evitar les vagues previstes pel primer trimestre del nou curs. La portaveu del sindicat majoritari dona per fet que els docents faran vaga el 8 de setembre, primer dia de curs acadèmic a casa nostra. Barcelona encapçala el rànquing estatal del preu de lloguer d'una habitació amb pis compartit. En demanen 600 euros al mes de mitjana, mentre que el conjunt de l'Estat aquesta xifra se situa al voltant dels 425 euros. L'interès per aquest tipus de lloguer d'habitació compartida s'ha disparat sobretot a Girona. En canvi, cau l'oferta a les quatre capitals catalanes. Els Estats Units anunciaran avui un paquet de mesures per ofegar l'economia de l'Iran, que ha de castigar també qualsevol país que ajudi el règim de Teheran. Les autoritats iranianes endureixen la seva postura per controlar l'estret d'Hormuz i amenacen de sancionar o confiscar desenes de petroliers. Fa una estona s'ha cancel·lat la reunió que havien de fer avui el govern de Califòrnia i la cúpula de la Paramount. L'ha anul·lat el fiscal general de Califòrnia, que acusa la companyia d'actuar de mala fe. La trobada havia de servir per acostar posicions davant les intencions de Paramount d'adquirir la companyia Warner.
2: Esports. En marxa la tercera etapa de la Vuelta de 174 quilòmetres i en final a Font-Romeu, el ciclista eslové Tadej Pogacar defensa el lideratge. El jugador del Barça, Gavi, no es va fer cap lesió i el camp de l'Elx i tot ha quedat en un ensurt. Les proves confirmen que es tracta només d'una contusió. El migcampista ha reincorporat els entrenaments en un termini breu. El Girona presenta els centrals Mumin i Furtado mentre podria desencallar l'enrenou amb Zigankov. L'ucraïnès, que es va negar a jugar, ha rebut una oferta de l'Ajax. I el Mundial d'hoquei herba, la selecció espanyola femenina amb 10 catalanes juga aquesta tarda contra Alemanya amb opcions remotes de ser les semifinals. Avui ha de golejar i esperar que l'Argentina perdi davant Bèlgica.
1: Pel que fa al temps, com dèiem, arriben tempestes per l'oest que, malauradament, porten pedregades associades. Durant la tarda, aquests ruixats poden afectar qualsevol punt interior i del Pirineu. Localment, la intensitat pot superar els 40 litres en només mitja hora. Déu-n'hi-do, atenció! Durant el vespre, aquestes pluges s'acostaran al prelitoral i, molt esporàdicament, arribaran fins a la costa.
0: 3CAT Info.
3: Ràdio Arbúcies.
4: L'emissora que escolten les altres emissores.
3: 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 28 graus i una humitat del 53%.

I sovint, en fer-se fosc, de lluny m'arribarà una cançó. 29 d'agost, a 8:15 del vespre. En fer-se fosc és una proposta que es va iniciar amb èxit l'any 2025 a Junet i que el darrer dissabte d'agost vol convidar la gent veïna, permanent, temporal o ocasional d'Arbúcies a fer el tancament de l'estiu i del període de vacances. Un concert que comença a 8:15 i que acompanya amb música la llum del sol que es va fonent, canviant el color del cel, de les muntanyes, fins que, en fer-se fosc, arriba la nit. Mujer. Aquesta és la segona edició i gaudirem d'un concert dels sons més autèntics de Cuba, com el son, el mambo, la guaracha, el cha-cha-cha i el bolero. Un concert de ritmes caribenys amb els temes més emblemàtics. Quizás, quizás, Piel Canela, Guantanamera, Perfidia o Frenesí. Un concert de Telva Rojas, la reina cubana del bolero, acompanyada de la Selva Big Band, reconvertida en una orquestra de música llatina que ens oferiran un viatge per la música cubana. Recordeu, en fer-se fosc, a partir de 8:15 el proper 29 d'agost a Joanet. No us ho podeu perdre.

0: Bona tarda, són les 6. El govern de Pedro Sánchez assumeix el control de la crisi migratòria de Ceuta. Gairebé 4 setmanes després de l'arribada massiva d'immigrants, l'executiu espanyol aprovarà l'emergència per pilotar la situació en coordinació amb la ciutat autònoma. Mentrestant, la Comissió de Salut Pública, formada pel Ministeri de Sanitat i les Conselleries de Sanitat de les Comunitats Autònomes, acorda enviar a Ceuta fins a 45.000 dosis de vacunes. L'objectiu és reforçar la prevenció davant la situació a la ciutat. Les tempestes d'aquesta tarda ja han començat a descarregar el Segrià, on han caigut pedres de la mida d'una moneda d'un euro i han provocat danys en finques fruitereres. Protecció Civil remana prudència i que no es travessin rieres mentre es manté l'alerta per temps violent al nord-oest de Catalunya. De moment, no s'enviarà cap alerta als mòbils dels possibles afectats perquè el risc no és prou elevat. Els alcaldes dels municipis més afectats pels aiguats aquest cap de setmana reclamen inversions en infraestructures com la Nacional 340 o les vies de tren per evitar l'acumulació d'aigua en cas d'inundacions o rierades. Alhora, recorden que els problemes deriven de les polítiques d'urbanització dels anys 60 que permetien construir en zones d'aiguamolls. L'USTEC reclama a Educació que s'assegui a negociar si vol evitar les vagues previstes pel primer trimestre del nou curs. La portaveu d'aquest sindicat, el majoritari, dona per fet que els docents faran vaga el 8 de setembre, que és el primer dia de curs. Barcelona encapçala el rànquing estatal del preu pel lloguer d'una habitació en un pis compartit. En demanen 600 euros al mes de mitjana, mentre que al conjunt de l'Estat aquesta xifra se situa al voltant dels 425 euros. L'interès per aquest tipus de lloguer s'ha disparat sobretot a Girona. En canvi, cau l'oferta a les 4 capitals catalanes. El govern britànic demana a les plataformes de xarxes socials com TikTok que retirin els continguts que enalteixen accions perilloses com conduir contra direcció. 7 persones van morir dissabte en un xoc frontal al nord d'Anglaterra després que, suposadament, en un dels vehicles s'estigués enregistrant un repte per publicar a les xarxes. Es cancel·la la reunió que havien de fer avui el govern de Califòrnia i la cúpula de la Paramount. L'ha anul·lat el fiscal general de Califòrnia, Rob Bonta, que acusa la companyia d'actuar de mala fe. La trobada havia de servir per acostar posicions davant les intencions de Paramount d'adquirir Warner.
1: Esports. Cancel·lada la tercera etapa de la Vuelta a Espanya quan faltaven 15 quilòmetres per arribar a la meta de Font-Romeu. El motiu, una forta tempesta d'aigua i pedra. La classificació general, per tant, queda igual. El jugador del Barça, Gavi, no es va fer cap lesió ahir al camp de l'Elx i tot ha quedat en un ensurt. Les proves confirmen que es tracta d'una contusió. L'equip, de fet, avui ha tornat a la feina amb Rodri Valde entrenant amb el grup. El Mundial d'hoquei herba, la selecció espanyola femenina amb 10 catalanes, juga aquesta hora contra Alemanya amb opcions remotes de ser les semifinals. El combinat espanyol ara mateix perd per 0-2 al tercer quart. I avui es disputen les finals de la Supercopa de Catalunya d'handbol. Granollers-Barça a la final masculina i Granollers-Lleida a la femenina.
0: I pel que fa al temps, continuem pendents de les tempestes que van entrant per l'oest localment.
2: Sintonitza Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
3: La teva veu, la teva ràdio.
4: Tenim a Arbúcies una temperatura de 28 graus i una humitat del 47%.

0: Escolta'ns per internet i també els dispositius Alexa amb la millor qualitat de so.
1: Radio Arbúcies, 107.6 FM.
2: Humans i humanes!
3: El proper 8 de setembre a les 7 del vespre a Can Cassó, la Regidoria de Cultura d'Arbúcies presenta un assaig obert de l'obra Emboscadura, del grup Colectivo Ameno. És una companyia resident a Nausellats i que aquest any ha estat seleccionats per participar en la Fira del Teatre de Tàrrega. Crítica i humor en un viatge delirant on la bogeria i la poesia es donen la mà. Clown, bosc i dissidència. A través dels clowns la natura té veu i no té cap intenció de callar. Dos arbres desesperats decideixen passar a l'acció, sortir del bosc per donar un missatge als éssers humans. La seva intenció serà emboscar-los i animar-los a plantar-se. Recordeu, 8 de setembre, a les 7 del vespre, a Can Cassó, assaig obert de l'obra Emboscadura del grup Colectivo Ameno. No us ho perdeu.

0: Data: 5 de setembre. Lloc: La Gavella. Hora: 11:45 del matí. Assumpte: presentació de la 19a temporada de Amics i Residents Arbúcies.
1: S'ha acabat d'endrejar. Torna tot l'equip del programa amb moltes ganes i en una temporada que promet moltes emocions, presències i sorpreses. Esteu convidats. 5 de setembre, a la Gavella, a partir de 11:45 del matí. Presentació de la 19a temporada. Us esperem.

0: Rescat Info.
1: Bona tarda, són les 7. Les pluges i pedregades d'aquesta tarda ja han deixat estralls al nord i al sud-oest del país. A comarques com la Cerdanya hi han caigut pedres de gairebé 5 centímetres de diàmetre, així com al Camp de Tarragona, on les pedregades han anat acompanyades de fortes ratxes de vent. Protecció Civil avisa de pluges torrencials fins al vespre que podrien superar els 40 litres per metre quadrat en només mitja hora. El govern de Pedro Sánchez assumeix el control de la crisi migratòria de Ceuta. Gairebé 4 setmanes després de l'arribada massiva d'immigrants, l'executiu espanyol aprovarà l'emergència per poder pilotar la situació en coordinació amb el govern de la ciutat autònoma. Justament la Comissió de Salut Pública, formada pel Ministeri de Sanitat i les Conselleries de Sanitat de les Comunitats Autònomes, ha acordat enviar a Ceuta fins a 45.000 dosis de diverses vacunes. L'objectiu és reforçar la prevenció davant la situació que es viu a la ciutat. L'USTEC reclama al Departament d'Educació que s'assegui a negociar si vol evitar les vagues previstes pel primer trimestre del nou curs. La portaveu d'aquest sindicat, el majoritari entre els docents catalans, dona per fet que els professors faran vaga el 8 de setembre, el primer dia de curs. Barcelona encapçala el rànquing estatal del preu per lloguer d'una habitació en un pis compartit. En demanen 600 euros al mes de mitjana, mentre que al conjunt de l'Estat aquesta xifra se situa al voltant dels 425 euros. L'interès per aquest tipus de lloguer s'ha disparat, sobretot a Girona. En canvi, cau l'oferta a les quatre capitals catalanes. El president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, admet el cansament de la guerra i diu que volen la pau, però que no es rendiran a qualsevol preu. Un missatge d'enaltiment i resiliència que coincideix amb el dia de la independència a Ucraïna, una celebració a Kiev en què el premier britànic ha renovat el seu suport als ucraïnesos. La sèrie de la plataforma 3CAT Sense Filtres l'han seleccionat per competir als Premis Internacionals de Drama de Seúl, a Corea del Sud, en la categoria de millor sèrie de format curt. La producció tracta de les violències digitals que poden patir els adolescents amb un llenguatge audiovisual innovador.
2: Esports. El jugador del Barça, Gavi, no es va fer cap lesió i al camp de l'Elx i tot queda en un ensurt. Avui Rodri ja s'ha entrenat amb el grup per començar a preparar el partit de dijous contra l'Atlètic Club al Camp Nou. Cancel·lada la tercera etapa de la Vuelta a Espanya quan faltaven 15 quilòmetres per la meta de Font-Romeu. El motiu, una forta tempesta d'aigua i pedra. La classificació general, per tant, queda igual. I el Mundial d'Hockey Herba, la selecció espanyola femenina, amb 10 catalanes, ha perdut contra Alemanya per 1-4 i no serà a les semifinals de la competició. I avui es disputen les finals de la Supercopa de Catalunya d'handbol, Granollers-Lleida a la categoria femenina, ara mateix en joc, i Granollers-Barça a la final masculina.
1: Pel que fa al temps, ara mateix tenim actives dues línies de tempestes, una al nord, al Pirineu, i l'altra al sud, al Camp de Tarragona, que va avançant cap al litoral central. Localment porten vent fort, calamarsa i pedra. Durant el vespre, aquestes línies de tempesta ja no seran tan intenses, però també poden afectar el litoral i el prelitoral. La previsió de cara demà dimarts és que torni la calma i la temperatura repunti clarament.
0: 3CAT Info.
1: Ara són les 7 de la tarda, gairebé 4 minuts. Aquesta hora us parla en directe Eloi Barrera. Va, doncs tenim en marxa diverses tempestes que estan escombrant alguns punts del territori.
3: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
4: La teva música al teu ritme.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 26 graus i una humitat del 55%.
6: And for love's sake, each mistake, oh, you...

0: amics i residents arbúcies, comença temporada i ho fa per tot l'UAM. Es presenten d'incògnit al Museu Etnològic del Montseny, la Gabella, el proper 5 de setembre. En rigorós directe estarà obert al públic que vulgui venir. Passeu a tots els del grup. A lo millor donen unes galetes al personal. Recorda, a partir de 11:15 del matí del 5 de setembre a la Gabella. Nova temporada d'Amics i Residents. Gran presentació. Ens veiem allà. Salut. Apa.
1: S'ha acabat Mandrejant. Torna tot l'equip del programa amb moltes ganes i en una temporada que promet moltes emocions, presències i sorpreses. Esteu convidats. 5 de setembre, a la Gabella, a partir de 11:15 del matí. Presentació de la 19a temporada. Us esperem.

0: Bona tarda, són les 8. Les pluges i les pedregades d'aquesta tarda ja han deixat estralls al nord i al sud-oest del país. A comarques com la Cerdanya hi han caigut pedres de gairebé 5 centímetres, així com al Camp de Tarragona, on les pedregades han anat acompanyades de fortes ratxes de vent. Protecció Civil avisa de les pluges torrencials fins al vespre, que podrien superar els 40 litres per metre quadrat en només mitja hora. El govern de Pedro Sánchez assumeix el control de la crisi migratòria de Ceuta. Gairebé 4 setmanes després de l'arribada massiva d'immigrants, l'executiu espanyol aprovarà l'emergència per pilotar la situació en coordinació amb la ciutat autònoma. La Comissió de Salut Pública, formada pel Ministeri de Sanitat i les Conselleries de Sanitat de les Comunitats Autònomes, acorda enviar a Ceuta fins a 45.000 dosis de vacunes. L'objectiu és reforçar la prevenció davant la situació a la ciutat. L'USTEC reclama a Educació que s'assegui a negociar si vol evitar les vagues previstes pel primer trimestre del nou curs. La portaveu d'aquest sindicat, que és el majoritari, dona per fet que els docents faran vaga el 8 de setembre, el primer dia de curs. Els Estats Units anuncien una extensió de les sancions als països que tinguin qualsevol relació econòmica, financera o comercial amb l'Iran, amb l'objectiu d'ofegar el règim dels ayatolàs. Washington adverteix que donaran un cert temps perquè aquests lligams es tallin del tot, però que no tindran paciència infinita. Es cancel·la la reunió que havien de fer avui el govern de Califòrnia i la cúpula de la Paramount. L'han anul·lat el fiscal general de Califòrnia, Rob Bonta, que acusa la companyia d'actuar de mala fe. La trobada havia de servir per acostar posicions davant les intencions de Paramount d'adquirir Warner.
1: Esports. El Balonmano Granollers ha guanyat la final femenina de la Supercopa Catalunya d'handbol. L'equip vallesà ha derrotat el Lleida per 26-22 a 8:45. Final masculina Barça-Granollers. El jugador del Barça, Gavi, no es va fer cap lesió ahir al camp de l'Elx i tot ha quedat en un ensurt. Avui Rodri ja s'ha entrenat amb el grup per preparar el partit de dijous contra l'Atlètic Club al Camp Nou. El president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, envia una carta al ministre de l'Interior, Grande Marlaska, per la seva profunda preocupació, perplexitat i indignació per les càrregues de la Policia Nacional ahir a la rodalia del Camp de l'Elx contra aficionats del Barça. Reclama l'obertura d'una investigació. I cancel·lada la tercera etapa de la Vuelta a Espanya quan faltaven 15 quilòmetres per la meta, Font-Romeu. El motiu? Una forta tempesta d'aigua i pedra. La classificació general queda igual.
0: I pel que fa al temps, ho dèiem fa uns moments, continuen actives dues línies de tempestes, una al Pirineu i l'altra al Camp de Tarragona cap al litoral central, localment amb vent fort, calamarsa o pedra. Durant el vespre no seran tan intenses, però també poden afectar el litoral i el prelitoral. La previsió de dimarts és que torni la calma i la temperatura repunti clarament.
2: 3CAT Info.
0: Molt bona tarda, passant pràcticament 4 minuts del punt de les 8 de la tarda. És dilluns 24 d'agost del 2026. A aquesta hora us informa Anna Escurell Aixàs.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
3: Informació, proximitat, música...
4: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 27 graus i una humitat del 51%.

0: Ràdio Arbúcies.
1: L'emissora que escolten les altres emissores.
0: 107.6 FM.
2: I sovint, en fer-se fosc, de lluny m'arribarà una cançó. 29 d'agost, a 8:15 del vespre. En fer-se fosc és una proposta que es va iniciar amb èxit l'any 2025 a Junet i que el darrer dissabte d'agost vol convidar la gent veïna, permanent, temporal o ocasional d'Arbúcies a fer el tancament de l'estiu i del període de vacances. Un concert que comença a 8:15 i que acompanya amb música la llum del sol que es va fonent, canviant el color del cel, de les muntanyes, fins que, en fer-se fosc, arriba la nit. Mujer. Aquesta és la segona edició i gaudirem d'un concert dels sons més autèntics de Cuba, com el son, el mambo, la guaracha, el cha-cha-cha i el bolero. Un concert de ritmes caribenys amb els temes més emblemàtics. Quizás, quizás, Piel Canela, Guantanamera, Perfidia o Frenesí. Un concert de Telva Rojas, la reina cubana del bolero, acompanyada de la Selva Big Band, reconvertida en una orquestra de música llatina que ens oferiran un viatge per la música cubana. Recordeu, en fer-se fosc, a partir de 8:15 el proper 29 d'agost a Joanet. No us ho podeu perdre.

El proper 8 de setembre a les 7 del vespre a Can Cassó, la Regidoria de Cultura d'Arbúcies presenta un assaig obert de l'obra Emboscadura, del grup Colectivo Ameno. És una companyia resident en Ausallets i que aquest any ha estat seleccionats per participar en la Fira del Teatre de Tàrrega. Crítica i humor en un viatge delirant on la bogeria i la poesia es donen la mà. Clown, bosc i dissidència. A través dels clowns, la natura té veu i no té cap intenció de callar. Dos arbres desesperats decideixen passar a l'acció, sortir del bosc per donar un missatge als éssers humans. La seva intenció serà emboscar-los i animar-los a plantar-se. Recordeu, 8 de setembre, a les 7 del vespre, a Can Cassó, assaig obert de l'obra Emboscadura del grup Colectivo Ameno. No us ho perdeu.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 27 graus i una humitat del 39%.

0: Data: 5 de setembre. Lloc: La Gavella. Hora: 11:45 del matí. Assumpte: presentació de la 19a temporada de Amics i Residents Arbúcies.
1: S'ha acabat d'endrejar. Torna tot l'equip del programa amb moltes ganes i en una temporada que promet moltes emocions, presències i sorpreses. Esteu convidats. 5 de setembre, a la Gavella, a partir de 11:45 del matí. Presentació de la 19a temporada. Us esperem.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 22 graus i una humitat del 56%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 21 graus i una humitat del 62%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 21 graus i una humitat del 57%.